0: La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, a prop teu.
2: Ràdio Pego, @pego.org. El correu de la ràdio. Escoltes Ràdio Pego.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: 4 en un taxi. Els divendres a les 11 de la nit i la seva repetició els dissabtes a les 4 de la vesprada.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
2: Radio Pego, 107.8 de la FM.
3: Moment de festa, un podcast de càbiles, de creus i mitges llunes i molta música.
4: Cada mes, els divendres, a les 8 de la vesprada i a la web, a l'hora que més et convinga, tens una cita amb el món fester. Moment de festa.

0: A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego.
2: 107.8 FM. Look what you've
3: done. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

d'aquesta història. Jo vull ser esta nit el teu heroi. No em guardes en la memòria.

i ens tomba en terres dos. Ens ajunta, ens empeny. El nostre amor és un amor brusc i salvatge. I tenim l'enyorança amarga de la terra. D'anar a revolcons, entre besos i arraps. It's a top, Miss Selecta.

Benvinguts i benvingudes a la Cuca de Llum, el vostre programa de ràdio, a Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada i també per a tothom qui ens escolta a través d'internet. En aquesta hora ens endinsarem en el viatge de la Cuca de Llum, viatgera incansable, companya fidel de la nit, visionària de vides, un espai on la paraula es carrega de sentiments i emocions, paraules que ens acaricien, es besen, ens abracen, així com també ens enfonsen i ens aixequen, ens submergeixen en el dolor i el plaer, tot un món que troba en la nit una finestra oberta a l'expressió d'allò més intern del ser.

0: Avui obrim una trilogia molt especial. Tres capítols per mirar cara a cara un dels dolors més grans de la nostra terra, l'emergència climàtica i el cicle dels incendis forestals. I no és casualitat que avui, quan encetem esta trilogia, coincidisca amb l'entrada de la tardor. És justament ara quan la terra mostra les cicatrius de l'estiu que hem deixat darrere, però també quan comença, silenciosa i tossuda, el seu propi camí cap a la regeneració. Com diu la cançó, sempre, sempre vens el verd. Ens acompanyaran en aquest viatge l'activista i escritora Maite Mompó, coneguda poèticament com a Maite Aquarela, junt al mestre i guitarrista Joaquim Boscà i al rapsode molt conegut a la nostra comarca, Joan Femenia. I ara sí, comencem, en primer lloc, preguntant-li a Maite. Maite, per què diuen Maite Aquarela?
1: Jo vaig a parlar en valencianyol, com jo dic. Aleshores, a mi me... Jo utilitzo el pronom de Maite Aquarela per una canció d'un cantante brasileiro que l'en diuen Toquinho. I quan jo vaig escoltar aquesta canció fa molt d'anys, en els anys, al començament dels anys 90, me vaig a quedar totalment enamorada d'esta cançó, del mensatge que té, no? Que és la vida és una aquarela i tu vida és un lienzo que colorear. I així és com jo miro al món, no? Jo veig al món d'aixina. Que la vida és única, la tenemos una sola vegada i hay que aprofitarla.

0: Bé, anem a començar doncs en el primer episodi dedicat al cicle del foc i Maite pues, mos va contar un poc com veu ella esta situació, que hem viscut este estiu superforta, que se mos estava cremant quasi tota Espanya per tots els racons.
1: Bueno, per a començar és que tenim que començar parlant del moment que estem vivint, no? Que estem immers en un canvi de les pautes del clima a nivell mundial i que esto està afectant a la part del Mediterrani, sobretot amb sequia. Però en sequia i també en tormentes que de repente se formen de repente perquè el Mediterrani està molt calent. Y eso faz que haya luego tormentas repentinas y que caiga de golpe una cantidad de agua que nunca se había visto, ¿no? No se había visto mai. Entonces, ese es el momento que estem vivint ara mateix, però per a parlar de los incendis en la península Ibèrica, pues tenia que tornar al passat, ¿no? Y es cuando en los tiempos de la República y luego lo tomó durante la dictadura, hubo un plan de reforestació de tota la península de tota Espanya y entonces este plan se va a posar en marcha. Es per això que tenim totes los bosques de la major part de la península d'Espanya són espinolepensis, perquè se va decidir aquesta espècie perquè és una espècie que creix molt de pressa i que també s'expande, no? molt bé. I perquè el primer objectiu era que hubiera árboles, que hubiera vegetació per a aguantar el sol, no? El suelo. Y entonces esa era la primera fase. La segunda fase era plantar matorral y que hubiera matorral y otras especies autóctonas, y eso ya sería por zonas en la península. Pero esa segunda parte nunca se llegó a hacer. Entonces nos quedamos con los bosques de pino lepensis en todos sitios, ¿no? Y se llamó bosque mediterráneo. Pero aquí hace 300 años los bosques no eran de pino lepensis. Aquí los bosques eran de carrascas sobre todo. Había carrascas, había algarrobos, había encinas, había fresno, el fresno florido. El fresno en Valencia se dice flakes y en la Vall de la Guar, uno de los pueblos se llama de los pobres le dicen flakes. Entonces, la naturaleza ella fa el seu treball, ¿no? Entonces, ella va a començar a fer això que no, que se va a quedar a mig per parte de la mà humà. Que és que vaig començar a sortir carrasques i fresnos i, bueno, fleix
2: i
1: gidoners, que també és un arbre d'esta zona, no? I què és el que vaig passar? Pues que ara, això és el passat, no? Jo me recordo que el meu pare sempre...

0: Està tornant als pobles i
1: que
0: volen tenir ganaderia, ramaderia, que volen cultivar orgànico, o sea, que tot ecològic, no?
2: Tu saps els entrebancs que posa l'administració per a gent que vol treballar el camp,
0: sí.
2: Que dedicar-se a la ramaderia, que fer formatge, que fer productes, es demanen una quantitat de certificació,
0: la burocràcia
2: i de paperassa, i que estan perseguint-los cada vegada que o sigui,
1: és
2: que,
1: més, inclús per a tindre quatre gallines tens que tindre certificat de veterinari.
2: Tot va encaminat a protegir a les grans empreses, els grans lobbies, com no vaig a dir noms, no? Però és la protecció al poderós.
0: Sí, per això nos tenim que juntar-nos tots. Tenim que unir-nos i dir, no, així no pot ser. Per això se precisa la població, perquè una de les coses que vaig passar és que hem deixat en mans de l'administració tota la nostra vida.
1: Que resolga els
0: nostres
1: problemes.
0: És com si tu tens un problema, és, pues que això és l'ajuntament, l'alcalde. No, perdona, tu plantea-lo i pon la solució i col·labora. No lo, perquè además lo que diuen els polítics, pues no me votes, dins de 4 anys votas a otro. No, no, nostra societat no se puede basar en eso. No, no.
1: Efectivament.
0: I té que ser de tots. Bueno, entonces luego la siguiente part és que quan va passar un incendi, ahí tenen que otra vegada col·laborar tots junts i veure com prevenir, com repoblar, si s'interviene, com s'interviene. Ahí se precisa l'ajuda de los científicos, de los expertos, de la gent que sabe de los focs, no solamente los ingenieros agrícolas, y también los bomberos tienen mucho que decir. Porque luego también podrán decir, mira, si en este tipo de terreno, mejor que dejéis, que hagáis el cortafuegos aquí. Eso te lo tiene que decir alguien especializado en incendios.
1: Claro.
0: No se puede dejar en manos de un funcionario que está en un despacho.
1: Claro.
0: Tiene que ser necesariamente la gente del terreno, que conoce el terreno.
2: Y también el tema de la privatización de mitjans de... que es dediquen a lluitar contra el foc i és com la sanitat, no? Si tu privatitzes la sanitat, vas al negoci. I en el tema de prevenció i de extinció d'incendis,
0: això té que ser públic i nacional, però té que ser nacional.
1: Val. Ara anem a recitar un poema que es titula La terra plora llàgrimes de cendra. Aquest poema el vaig escriure jo a partir de la vivència d'un incendi que va haver en el Montgó i que em va impactar molt. I diu així: perquè els arbres són santuaris, qui sap parlar amb ells, qui sap escoltar-los, aprèn la veritat. No prediquen doctrines ni receptes, prediquen indiferència al detall, la llei primitiva de la vida. Hermann Hesse. Eren sobre 2:45 i el vent començà a escampar el fum, i se fum que només pot collir la falç del vent. Era la nostra terra, que tornava a plorar llàgrimes de cendra, i pobles sencers es quedaven en silenci, un silenci que ens parlava de les nostres impotències. Potser es van sentir repicar les campanes que anunciaven una mort. No puc recordar-ho. I havia passat ja tant de temps i en tornava a trobar una altra vegada plorant la teua mort. Recorde com els arbres allà dalt eren ja grans una altra volta. Jo els podia sentir com si estigueren dins la meua pell. Encara tinc a la memòria el sentir de les vostres abraçades, i és que tot és veritat, baix dels arbres. Vosaltres en regalàveu eixe sentir en què la vida es torna més vida. Encantat tantes voltes junts als vents per escampar el goig, eixe goig de saber-nos més vius encara. Però avui, la cançó hi era una altra ben diferent. Aquesta deia que el vent i les flames només cullen mantells de cendra. I és molt trist, perquè l'arbre només entona cantis que el vent no podrà recordar. Gui, gui és un dia per dir adeu. Adeu als arbres, al romer i la lavanda, la frígola i la palma. Perquè gui, la terra plora llàgrimes de cendra. Al bosc, sense hores, grans arbres han segut abatuts i una gran buidor s'endinsa fent tremolar les mirades. He sentit als arbres cantar el poema de la seua mort i els governants no el van sentir. Com no anava a sentir-la si la vostra ombra és com una abraçada envolvent d'immensa calidesa? Ara puc escoltar els cris dolents dels ocells que ja no canten a tren d'alba. Doncs transiten perduts per no trobar la seva casa. I sent els cants fúnebres pels arbres, quan les seues branques es marceixen a la llum de les flames. On estan les aus que habitaven, els cargols, els cucs i les abelles? Escolten el meu cor els aullats de la mort. Aquests boscos dels nostres pobles s'han quedat buits per molt de temps. Cap ocell podrà posar-se, ni cap insecte amagar-se, ni cap de sol soterrar els seus peus a l'ombra. I és que la terra, avui, plora llàgrimes de cendra.

0: Bueno, Joaquín, què mos has tocat? Què és això?
1: Pues en la dinàmica que estem portant sobre els incendis, últimament en l'orquestra d'Alacant vam tocar de les cendres i l'oblit. I moltes vegades es produeixen incendis i després com si no res. No? I entonces quan jo vaig llegir el poema dic, ah, mare, això té una música que la tinc que traure. I entonces vas comentar les cendres de l'oblit, a més d'un compositor valencià.
0: Molt bé, molt bé.
1: I per això ha sigut posar aquesta música.
0: Molt bé.
1: És molt de docafònica, o sigui, no és una tonalitat concreta, sinó va marcant períodes de l'oblit, no? El drama i pum, l'oblit.
0: És molt interessant entendre aquí al Joaquín, que a més és un savi de la música. I ara, Maite, mos va seguir contant un poc què és el que passa darrere d'un incendi.
2: Pues darrere d'un incendi tenim que mirar a la nostra terra i dir, esto no pot tornar a passar, no? I jo vull traer així a una frase del oceanògraf francès Jacques Cousteau. Sí, és molt famoso, jo crec que tota la gent de més de, no sé, 30 anys lo coneix molt bé. Pues Jacques Cousteau vaig dir, només us protegeix el que s'estima, només s'estima el que es coneix. I esto és molt important. Si nosotros estimamos la nostra terra, perquè és la terra on habitem, sí. És molt important. Si tu l'estimes, cuídalo. Y para cuidarlo, pues piensa en cómo protegerlo, en cómo evitar que vuelva a sufrir, que vuelva a haber esa pérdida, no solamente de vegetación, ¿no? De árboles y de matorral, la pérdida de la vida con palabras mayores, porque un incendio no es solamente arden árboles, ahí se quema toda la vida, se quema la vida de los pájaros que viven en ella, que tienen nidos y a algunos les pilla si es un incendio que ocurre cuando en época de cría todas las crías mueren, pero también se mueren los insectos, necesitamos a los insectos para poder vivir, son los que sostienen, parece que no tiene importancia, pero son los que sostienen el resto de la vida, ¿no? Y luego los mamíferos, los reptiles, toda la vida que hay en torno, que desaparece, ¿no? Cuando hay un incendio. La buena noticia es que la vida vuelve, ¿no? La vida vuelve, pero ahí estamos, ¿no? Pongámonos a ayudar a la vida a florecer.
0: N'hi ha una cosa molt bonica que m'ha agradat que has dit, que és el conèixer, no? El donar a conèixer des de que són xicotets l'hàbitat en el que vivim, perquè el recórrer-lo, el caminar sobre ell fa que després tinguem aquest gust de respetar-ho i de cuidar-ho, no?
2: Sí, además es porque, fíjate, no solamente son bonitos, nos hace sentir bien, ¿no? Lo de los, ahora que están de moda, los baños de la naturaleza, ¿no?
0: Sí.
2: Pero esto es de cajón, claro que te sientes bien si entras en un sitio que hay árboles, que baja la temperatura, el aire está más limpio, pero es que además los bosques... Las montañas son también una fuente de plantas medicinales y de plantas que se comen, ¿no? Y ahí está parte de la cultura también, porque antes sí que, o sea, cuando llegaba la primavera, pues la gente, toda la gente,
0: claro,
2: de los pobres, ¿no?
0: Claro.
2: Se iba a la montaña a coger un montón de plantas,
0: les
2: que
0: herbes,
2: luego se hacen todo el
3: esparque,
2: claro. Los espárragues, pero los guisons, el morro de porc,
0: la llengua de bou.
2: N'hi ha moltíssimes,
0: sí.
2: Que no solament són aliment, que lo són, és que també la majoria són medicinals.
0: Clar, mateix el timoner,
2: el
0: que s'utilitza en la ruïna i s'utilitza també per a refredats.
2: El timonet és una de les grans plantes estrelles de la per a mantenir-nos en salut, però el romero també.
0: El romer també.
2: I moltes més. Entonces, ahí no solamente el fuego se lleva por delante toda esa vida, es que también se lleva nuestra cultura. Y es una cultura ancestral, ¿no?
0: Molt bé. Ara el nostre company Joan Femenia mos va recitar el poema Sempre vence el verd de la Maria Josep Escrivà.
3: Creix el temps com creix el verd. Cega el verd el foc que passa. Igual que en la nit, el gel silenciós també passa. Creix el temps com creix el verd. Cega el verd el foc que passa. Igual que en la nit, el gel silenciós també passa. Però creix cendra del foc i la cega el camí cert. Tan cert com que enllà del foc sempre, sempre vens el verd. Sempre, sempre vens el verd. Sempre vens el verd. Sempre vens el verd. Sempre vens el verd. Sempre vens el vent. Sempre vens el verd. Creix el temps com creix el verd. Cega el verd el foc que passa. Igual que en la nit, el gel silenciós també passa. Però creix cendra del foc i la cega el camí cert, tan cert com que enllà del foc sempre, sempre vens el verd. Sempre, sempre vens el verd. Sempre vens el verd. Sempre vens el verd. Sempre vens el verd. Sempre, sempre vens el verd. Sempre vens el verd. Sempre, sempre vens el verd. Sempre vens el verd.

I així tanquem este primer capítol en el qual hem mirat de cara a cara la ferida del foc, l'abans, el durant i el després. Hem sentit que la cendra no té l'última paraula, que sempre, sempre venç el verd. La setmana que ve continuarem el viatge amb un segon capítol que ens convida a mirar-nos cap endins. Som natura. Perquè entendre que som part de la terra és el primer pas per tornar a cuidar-la. I no vull acomiadar-me sense donar les gràcies als meus convidats tan especials, a Maite Aquarela, a Joaquim Boscà, a Joan Femenia i al tècnic que mos fa el suport de que això es faça possible, Vicent.

i dir-vos a tots adeu, els que esteu ahí escoltant el programa de la Cuca de Llum a Ràdio Pego en el 107.8. Vos desitge que la Cuca de Llum vos acompanyi cada nit amb els seus silencis, les seues besades, i que trobeu en la seua llum un camí de calidesa i abraçades, un camí on la paraula se'ns ofereix com a companya de viatge.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.
1: Els divendres a les 4 de la vesprada, cada 15 dies. Escolta veus. També a la web de radiopego.com. Podcasts.

Els divendres, a les 10:30 de la nit, viatge a Eivissa, viatge al Sohaus de la mà de David Serrano.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu. Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit. Estem a Ràdio Pego, 107.8 en la freqüència modulada. Aquest és el programa musical Ferrando, avui dedicat al compositor pegolí Ferran Ferrando Domènech, i avui és dimarts 13 d'octubre de 2026, és a dir, dimarts i 13. Molts diuen que és un mal dia, però altres diuen que és un dia fantàstic. Bé, anem a entrar en matèria. De nou, i després de desitjar a tots el millor i després de l'atur obligat per les vacances estivals, estic de nou a Ràdio Pego, l'emissora de tots nosaltres, la ràdio que fa que Pego estigui dintre dels mitjans de comunicació i pugui ser oïda per mitjà de la seva pàgina web en tot el món. Internet fa que qualsevol pegolí, estiga on estiga, pugui assabentar-se del que passa en el seu poble, inclús a tot allò que molts que estem aquí en Pego ens passa inadvertit. Ja que si no sintonitza Ràdio Pego, no estàs ben informat del que passa en el teu poble. Així que salude a tots aquells que tenen la bona costum d'escoltar Ràdio Pego, la teva emissora, la emissora de tots. Avui, com ja he dit al principi, avui dediquem el primer programa del curs 2026-2027 a la música del compositor pegolí Ferran Ferrando Domènech. Ferran Ferrando Domènech, compositor pegolí, nascut el 13 d'octubre de 1970. Avui és el seu aniversari. De 56 anys, és professor de piano, professor superior de trompa, solfeig, teoria, contrapunt, fuga i composició i direcció d'orquestra. Era trompa solista de la desapareguda OSA, Orquestra Simfònica d'Alacant, doncs l'ànima de l'orquestra, Joan García Iborra, que va morir el dia 14 de maig de 2024. Era Ferran trompa d'aquesta orquestra. I també trompa solista de l'OMA, Orquestra Simfònica Marina Alta, i membre fundador del CUMAF, Quintet de Metalls al Vent, i membre fundador del Quartet de Trompes de Cor No. Ha col·laborat en quasi una dotzena d'orquestres simfòniques d'arreu d'Espanya i innumerables bandes i grups de cambra amb una discografia que engloba 9 CD. Els seus professors de composició foren Ferrer Ferran i Ramon Ramos. Les quasi 50 peces que formen el catàleg compositiu de Ferran abracen tota classe de gèneres. Finalista en diversos festivals internacionals, ha estat guardonat amb el Premi Extraordinari de Final de Carrera de Trompa pel Conservatori Superior d'Alacant, Premi Extraordinari en Composició pel Conservatori Superior de Música de València. La seva composició, El Petit Heroi, està programada en el nivell més alt del Pla d'Estudis Oficials per a Dolçaina, autor de Bellaguarda, obra obligada per al primer certamen d'interpretació del TEA per a Gran Colla Dolçainera i Percussió, autor de l'himne a la Marina Alta, Set Fonts, guardonat amb el primer premi pel jurat i el públic del segon concurs de composició per a Dolçaina solista i petit grup.

La Marina Alta es va convertir en setembre de 2009 en la primera comarca en disposar d'un himne oficial, un himne propi. Per a tal cosa es va convocar un concurs certamen per elegir la composició més representativa, per dir-ho d'alguna manera, del sentiment mariner i muntanyenc de la nostra singular comarca. Entre les 7 obres presentades i 3 escollides per a la final a celebrar en la plaça de Bou d'Ondara, va ser elegida per unanimitat del públic assistent i del jurat format per 3 músics professionals, un pianista, un compositor i un director d'orquestra, l'obra Set Fonts del compositor Pegolí Ferran Ferrando, que és des d'aleshores el nostre himne comarcal, el qual l'oirem ara en la seva versió per orquestra simfònica, concretament l'Oma, amb la coral crevillentina, 66 veus, enregistrada en directe el 20 de novembre de 2023 en l'Auditori de Beniarbeig, Set Fonts.

Aquesta obra que anem a oir a continuació fou composta per Ferran i dedicada a Uxola, primera alqueria que donà origen al poble vila de Pego allà per l'any del senyor de 1286. Obra estrenada en el Teatre Municipal en la tardor de 2004 amb motiu del 725 aniversari de la Carta Pobla de la vila de Pego i fou interpretada per l'Orquestra de la Marina Alta sota la direcció de Francesc Esteves. Uxola.

Única composició per a dolçaina i orquestra, El petit heroi, estrenada en l'Auditori d'Ondara per l'Home amb el dolçainer d'Ondara Josep Alemany. És obra obligada en els Estudis Superiors del Conservatori Professional de València José Iturbi. És considerada obra obligada en la unitat temàtica 8 per a solista d'orquestra. En aquesta ocasió que anem a oir ara, el solista és el pegolí Pere Joan Pons, Quintana, gravació en directe en el concert del 725 aniversari. Com tots sabeu, Quinta Pere Joan és el dolçainer de La gossa sorda. Per a tota l'audició pegolina, El petit heroi.

Bé, ja hem oït el Petit Heroi i ara anem a Bellaguarda. Aquesta marxa cristiana a Bellaguarda, obra singular i única, fou encarregada a Ferran Ferrando per al primer certamen de música festera celebrat en el Palau d'Altea. Participaren 6 colles dolçaineres i va obtindre el primer premi la Xafigat de Muro. És una marxa molt aconseguida i interpretada per nombroses colles dolçaineres de tot arreu del País Valencià i peça obligada en certamen. La versió que anem a oir és de la colla dolçainera Xàtiva, la Socarrà, del seu CD Estarracós. El CD es diu Estarracós perquè si llegim al revés diu Socarrats, Socarrats. Això és de Xàtiva. El Socarrat el tenen clavat ahir, com tots sabeu, en Xàtiva tenen el rei Felip V bocavall. Bé, anem a oir, doncs, Bellaguarda per la colla de Xàtiva, la Socarrà. Bellaguarda.

Els compositors moltes vegades tenen el plaer de fer música per al seu gust i per a gaudir de la seva creació. És el cas de Triati, una peça breu de Ferran que poden gaudir en aquesta darrera interpretació de l'Home, orquestra de la Marina Alta, que sota el seu director titular, Francesc Esteves, ha realitzat nombrosos concerts per a tot arreu d'Espanya, però sobretot en la nostra comarca. Anem, doncs, a oir aquesta composició de Ferran, nomenada Triàtic.

La música valenciana, la coneguda com l'1 i el 2, està i no està. Pareix que no es meneja, té botifarra i sempre canta les mateixes. Si ve un conjunt de dansa valenciana, la mangrana, els cavallets i quatre jotes molt conegudes. I para de comptar. Ara anem a oir dos peces valencianes compostes per Ferran. I oirem concretament una dansa i una jota. I amb aquesta dansa i aquesta jota valencianes modernes ens acomiadem fins a la setmana que ve. Bona nit.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó... I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltant.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Amb els peus a terra i les mans alçades, observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre, connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'ns.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Tretzena Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust, per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa a carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Ens trobem just en l'equador de la setmana. Ens trobem a dimecres 14 d'octubre del 2026. Són exactament les 8 i 8 minuts. I un dia més, una jornada més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. Ja sabeu, en aquesta primera hora anem a viatjar a través de la música, a gaudir d'aixòs grans clàssics, a recuperar temes que han deixat una gran petjada en aquest món musical. I ja sabeu, veus i cançons que a nosaltres ens agrada recuperar, però que no queden en l'oblit. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem amb un cèlebre cantant. Un gran intèrpret de la música mexicana, de la música ranchera. Va ser també un gran cantant mexicà de la gran pantalla, conegut com el Charro Cantor. Nosaltres avui arrenquem la nostra selecció musical doncs amb una de les màximes figures, una llegenda d'eixa època d'or del cinema mexicà. Exactament. Avui arrenquem la nostra selecció musical amb el grandíssim Jorge Negrete. Any 1941. Ay, Jalisco, no te rajes.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i saber aquest número premiat. El cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimarts 13 d'octubre. Va ser el 27.587 de la sèrie el 29. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 2-7-5-8-7 de la sèrie 0-2-9.
2: Sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete, sole pisa amore tu pete.
1: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
2: Ay, en ella tanto sole, tanta pisa y tanto amore, sole, pisa, amore, caracol.
1: Ens situem ja en la dècada dels anys 50, exactament a l'any 1956. Anem a recordar aquesta You'll Never Know amb la veu del grandíssim Al Martino. Ningú ho sap. Una balada romàntica que expressa, doncs, un amor tan intens que no es pot medir ni explicar en paraules.
3: You'll never know just how much

never know, ningú ho sap. Ahí estàvem gaudint la veu del grandíssim cantant i també actor, el popular Al Martino. Any 1960 es tornarà per gaudir d'una grandíssima cantant i pianista del R&B, un gran cantant que ens arriba des de Nova Orleans, un gran intèrpret, com va ser Clarence Frogan Henry. Un dels seus majors èxits arribava just a l'any 1960 amb aquest Bite I Do. Gira entorn doncs, d'un amor irracional. Diu que no sap el per què t'estima, però que ho fa. Reconeix que no hi ha cap raó lògica, però ell segueix estimant a aquesta persona. Aquest sentiment és més fort que la seva pròpia raó. I això és inevitable, no podem fer res. Contra l'amor no es pot lluitar. But I do, Clarence Frogan Henry.

Gran clàssic, com havíem dit, el que recuperàvem amb Clarence Rogan Henry. I torna ara per gaudir del grandíssim cantant britànic Cliff Richard i la seva banda. Ens quedem situats a l'any 1961 amb aquest Young Ones. Un himne generacional sobre la joventut, l'amor i la urgència de viure el present.

0: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Ràdio Pego, la teva ràdio.
1: Llévame a volar hasta la luna, quiero
2: ir. Any 1965, moment ara per escoltar aquest grup barcelonès coneguts com els Dracs. Va ser un grup doncs, que versionava grans èxits de l'època i sobretot cançons estrangeres adaptades al català. Nosaltres avui els recordem amb el tema Un cor fet d'amor.

Ahir ens hem quedat en aquesta ocasió gaudint de Los Bravos, aquest gran grup espanyol que va doncs tindre numerosos èxits, sobretot en la dècada dels anys 60-70. Nosaltres avui ens havíem quedat situats en el 66, recordant-los amb el tema El Loco Soy Yo. Viatjant a través de la música, anem a rescatar la veu d'una grandíssima cantant del soul, apodada com la Lady Soul. És moment ara per escoltar Aretha Franklin, un dels seus majors èxits. Sonava en el 67, el famós Respect.

Amb una melodia, doncs podríem dir amb un to juguetón de sàtira o burló, arriba en aquesta ocasió el gran músic Harry Nilsson, any 1971. El recordem avui amb eixe Coconut.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
0: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Close like this. Ay, ay, caramba.
1: I des del Despertino de Radio Pego, un moment ara per recuperar doncs, un tema cultural de popular de la música mexicana. Simbolitza aquesta cançó doncs, tristesa, melancolia, la soledat. Encara que va ser una cançó original de l'any 54, nosaltres ens quedem gaudint aquest clàssic amb la veu de Lola Beltrán. Ella el va interpretar a l'any 1973. El tema en qüestió és el Cucurrucu Paloma, un himne del mal d'amors.

himne a aquesta cultura mexicana. Si estàvem gaudint amb la veu de Lola Beltrán, d'aquest gran clàssic de l'any 54, aquest himne al mal d'amors, el famós cucurrucucú Paloma. Amb mals d'amors anem a continuar i amb música mexicana també anem a fer-ho. En aquesta ocasió amb la veu de Vicente Fernández, un èxit mundial, un himne de la ranxera. Una cançó que també expressa dolor, desesperació i arrepentiment. Volver, volver.

0: El temps.
1: I ens ha arribat el moment per a parlar de la previsió meteorològica, del que serà la jornada d'avui i els pròxims dies. Avui tindrem un horatge bastant tranquil. Totes les mirades estan ficades, doncs, a eixa possibilitat d'anar del cap de setmana. Avui esperem una jornada prou estable, com estàvem dient en general, encara que a més intervals de núvols com es van tindre ahir. Podran aparèixer algunes precipitacions molt puntuals a lo que serà litoral i prelitoral, sobretot a la meitat sud del territori valencià i també en punts d'Eivissa i Mallorca. Seran ruixats molt esporàdics i poc significatius, encara que puntualment algun podria descarregar amb una miqueta més d'intensitat. Com estàvem dient abans, totes les mirades doncs pareixer que continuen posades a eixa evolució d'embossament d'aire fred que podria acabar configurant-se de cara al cap de setmana. Avui serà un dia bastant important perquè hi giran noves actualitzacions. Aleshores hi haurà que estar un poc al tant, a la white del que puga ocórrer, sobretot en quina ubicació final li donen de cara al cap de setmana o a principis de la setmana que ve. La seva posició, com havíem dit, doncs serà la decisiva per saber si acabem parlant d'un episodi important d'inestabilitat o d'una situació molt més moderada. Com sempre diem, nosaltres estarem informant-los d'aquesta situació meteorològica, de les condicions del moment i la evolució prevista en els pròxims dies. Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. No música d'ara i de sempre, perquè nosaltres continuem gaudint de grans clàssics. En aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 1975 amb un famós grup alemà com van ser el Cyber Convection. I a més recordem aquest famós Fly, Robin, Fly.

Fly, Robin Fly, com ho hem presentat, o sigui, estàvem gaudint d'aquest èxit del tema, que també doncs, van gaudir en la dècada dels anys 70 en les pistes de ball de la mà del grup alemany Cyber Convection. Del 75 al 77, en aquesta ocasió passem a disfrutar d'un grup important que va marcar també en aquesta època de la música disco. En aquesta ocasió ens quedem escoltant el grup Chic amb aquesta Everybody Dance.

Ahir estàvem escoltant aquest fantàstic tema de música dance que ens arribava de la mà del grup Chic, i nosaltres ens acomiadem amb una cançó del 79, exactament una balada rock, una cançó que parla doncs, de l'amor, la distància i també del dolor d'una despedida. Escoltem en aquesta ocasió la banda Sixt amb Baby.

0: 13a Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego. Estem amb tu.

a través de Rime Energetic i de la roca. Així arriba una balada trista i fúnebre, perquè realment és un homenatge i una celebració al seu anterior vocalista, que va morir amb tan sols 33 anys. Nosaltres ens quedem amb la famosa banda dels AC/DC, AC/DC, i aquesta Back in Black, una cançó que ens van presentar l'any 1980, com havíem dit, un tema que ja anava dedicat a Bon Scott.

Amb aquesta energia, si sabem, escoltant una de les bandes més influents del hard rock, com havíem presentat avui, recordant-los amb aquest èxit dels 80, Back in Black. Seguim viatjant a través de la música del 80 al 82, Adam Arndt i aquest Goody Two Shoes.

Una cançó que ens parla d'escapisme, de búsqueda d'un refugi. Així estem escoltant a La Unión. Una cançó que ens van presentar l'any 1984, un tema que perteneixia a l'àlbum Mil Siluetas. A més, recuperàvem el famós Sildavia.

I un altre gran himne és el que ens arriba ara a continuació, un altre d'aixòs grans himnes del pop espanyol, un himne a la llibertat. Un fantàstic tema popularitzat per Alaska i Dinarama l'any 1986. A qui le importa?

I seguim, anem a continuar amb aquest pop espanyol dels anys 80. En aquesta ocasió ens adentrem a dins de l'àlbum Estamos Locos o què? Era el treball que ens van presentar a Hombres G, l'any 1987, i nosaltres avui els recordem amb una cançó còmica, un poc exagerada, d'un amor no correspongut, però aquesta fascinació a una dona imponenta, una mujer de bandera. Ni siquiera

festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració. No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. Moment ara per recuperar una cançó que aborda doncs, el dolor d'un comiat amorós, però a pesar d'aixe comiat, també parla de que va ser o és o ha sigut un amor sincer i profund. Celebra els petits detalls de la persona estimada, expressant eixa admiració per els seus ulls, el moño, la cara, el cos, la manera de parlar, el junco. Com te amo.

amb gran fascinació i admiració, eh? Li agrada tot Como te amo. Com havíem presentat un gran record a l'any 1988 amb la veu del grandíssim cantant flamenc com és el Junco. I canviant d'estil, passem a gaudir d'una de les veus més estimades i poderoses del panorama musical espanyol. Exactament, ens quedem disfrutant de la veu de la grandíssima mirada Ana Belén, la qual utilitza el tema Art de París com una manera d'explorar la passió intensa, no? Veure la ciutat en flames com aquesta exploració, aquesta transformació, aquesta entrega amorosa. Ana Belén.

I si parlem de grans himnes i de grans èxits, així ens arriba un altre. Una cançó que va triomfar just a l'any 1990. Exactament, és el tema Another Night, amb la veu de Jason Donovan, una cançó que parla de soledat, de dolor, de lluita emocional després d'una pèrdua. Però que a nosaltres ens va fer ballar, eh? Una altra nit, Jason Donovan, Another Night.

Un gran himne, un gran clàssic, com havíem presentat l'any 1990, recordant aquesta Another Night, una altra nit amb Jason Donovan. I parlant d'himnes, així ens arriba el grup català Sau en un himne sobre la soledat, una soledat compartida, la incomprensió, la esperança de trobar un refugi emocional, el tren de mitjanit.

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego. Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Una cançó que parla, doncs, d'amor i de connexió. Una balada romàntica. Un himne a la esperança, la resiliència, somnis, dreams, any 1993, amb la veu de la grandíssima cantant britànica Gabriela.

Ahí estem disfrutant d'aquesta grandíssima cantant del pop soul, una de les grans cantants dels anys 90. I després d'haver disfrutat de la veu femenina de Gabriel, ens anem ara a gaudir de la veu de Bryan Adams. Any 1994, eh? Avui el recordem amb una preciosa balada. Una balada romàntica que parla, doncs, d'una súplica, d'un perdó, després d'haver tingut un amor tan profund, desitja que el perdone, que torni a ella amb intensitat. Li demana que, per favor, perdona'm. Please forgive me, Bryan Adams.

I say, man, this return and they say, please forgive me, per favor, perdona'm. Any 1995, arriba Muñeca Cruel. Un altre amor no correspongut i aquest dolor emocional que genera, doncs, aquesta gelor, aquesta frialtat de l'altra persona. És moment ara per escoltar a Enrique Iglesias.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

I passem a escoltar un poquet d'eixe rock rural valencià. Ens quedem situats a l'any 1997, avui recordant els Bajoqueta Rock amb el rock del Pet.

Els gires catalògics cantaven els abans aquest rock, amb el rock del Pet. I nosaltres arribem avui a les 10 del matí escoltant el grandíssim cantant del Ryan B. Una de les grans estrelles dels anys 90. En aquesta ocasió el recordem amb una balada emotiva d'arrepentiment, de tristesa. És el Turn Back the Hands of Time. Si pogueren retrocedir en el temps, tal vegada les coses canviarien, eh? Rick Lee, any 1999.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa a carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, despertar sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
0: Arrenquem en aquesta tercera i última hora del Despertina d'avui en aquest tema que és nou mil·lenni i ho fem escoltant amb un tema que va ressonar moltíssim. Exactament, ens quedem avui gaudint d'un tema de l'any 2000, M-Clan, Llamando a la Tierra.

concreta la comunicació llamando a la Tierra, com havíem presentat. Així arrencarem aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui amb els M-Clan. I d'això ens anem a escoltar un tema que parla sobre la pau, la comoditat i la intimitat que es troba en una relació amorosa enmig d'una vida quotidiana i caòtica, no? Ell diu que està esperant aquest refugi i aquesta calma que li dona un diumenge de matí. Maroon 5, Sunday Morning.

A tots ens agrada aquesta tranquil·litat, aquesta calma, aquesta pau d'un diumenge de matí, eh? Sunday morning, exitós tema dels Maroon 5, el tema que ens van presentar el 2002. I passem ara a escoltar els Power Leaves. Es tracta d'una cançó que parla, doncs, una crítica a les revistes, a la televisió, a la indústria musical, que intenten modelar i empaquetar a les persones, no? Deixes que aparten o fan encaixar en un producte comercial, eres sí, eres acceptable, sí o no. Power Leaves, Nelly.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I de la veu de la grandíssima cantant canadenca Nelly Furtado a la veu del grandíssim cantautor valencià Feliu Ventura, ens adentrem dins de l'àlbum Alfabets de Futur, un treball que ens va presentar al 2006. I d'ell rescatem aquest preciós tema, El pes d'un somriure.

Feliu aventura al pes d'un somriure. I moment ara per gaudir d'una gran banda espanyola com són Revolver, amb la veu líder de Carlos Goñi. Ens adentrem des de l'àlbum 21 Gramos, un treball que ens va presentar el 2008. I una cançó que em parla, doncs, de guardar en la memòria secrets, les pors i els records d'una altra persona abans de formar part d'ella. Tiempo pequeño. Revolver.

quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.

És una delicatesa poder gaudir de la veu d'aquest grandíssim artista. Silo Green. Un gran cantant del hip-hop, del soul modern, del funk i del pop comercial. Aquí l'estem recordant avui amb un tema del 2010. It's okay. La cançó que parla, doncs, de l'arrepentiment i aquest desig de reconciliació. Té l'esperança de que li donin una segona oportunitat. Diu que deixe de costat eixe orgull, eixe dolor, i que li torne a dir que l'estima. Ai, guapet. Silo Green, it's okay. I del 2010 al 2012, en aquesta ocasió, gaudim de la veu d'aquesta cantanta, o aquest cantant afroamericà. Un gran cantant del hip-hop, junta a la grandíssima cantanta australiana amb una veu dolça com és la de Shea. A més, escoltem aquest Wild Ones.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

0: Abans hem pogut escoltar el gran artista italià Eros Ramazzotti, el qual doncs parlava del buit del passat. Una vida abans de conèixer a la seva parella, Antes de ti, un tema que ens va regalar en el 2013 des de l'àlbum Somos Dos. En aquesta ocasió em dona pas al grup Charango.
1: Lluny d'aquesta societat.
0: A més, estem escoltant el tema Com dues gotes d'aigua.

I té el xarango a la veu impressionant d'aquesta grandíssima cantanta espanyola com és Natalia Jiménez en un himne d'empoderament personal i d'autoestima. Un tema que ens va presentar el 2015, una cançó que li donava títol al seu treball, Creu en

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribarà a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc, col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Un himne pop optimista celebra la llibertat, el present, l'amor, amb la força principal que guia les nostres vides. Love is the name. Els estem escoltant aquesta himne, aquest èxit, aquesta celebració amb Sofia Carson i G. Baldwin, un èxit del 2017.

0: Parla d'una relació amorosa amb vaivé, amb alts i baixos. Així estàvem escoltant la veu de Liam Payne amb ese Bedroom Floor, un tema del 2017.
1: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
0: I moment ara per gaudir d'una balada nostàlgica, una cançó que parla doncs, del desamor, de la distància. És moment per gaudir de la veu del gran artista espanyol Luis Cepeda. A ell recordem i escoltem el tema Vuela.

0: Vuelan. Ahí està bé, Man Gaudin, de la veu del gran artista Cepeda, des de l'àlbum Nuestros Principios. Ara saldrem, ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adeu. Avui ens acomiadem des de l'àlbum Casa Nostra, l'àlbum que ens oferia el grup Cor en el 2024. A més, recordem el tema Brilla, brillem, i amb aquesta cançó dic adeu. Ja sabeu que la bona música continua acompanyant-los així en l'essència.8 de l'FM. En aquesta ocasió arriba el tramvi amb Carolina Ferrer, que us acompanyarà amb bona música en grans novetats musicals fins a arribar a la una de la vesprada. Tu i jo tenim una cita, serà demà, com sempre, puntuals, a les 8 del matí, amb el despertino de l'essència.8. No em falteu a la cita, sigo feliços, feliç jornada. Ciao.
1: Som llums potents que volen apagar, furtar-nos el futur per a fer-nos dubtar.

0: t'agrada és la bona música? 107.8.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribarà a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, memòria viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc, col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
3: Acció social de acció urgent. El projecte Acció Social està destinat para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdidas de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: 13a Festa Estellers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
2: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Creama Pego.

0: libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Vego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Vego.
3: Estàs a la 100.8 de la freqüència modulada. Ràdio Vego.
4: El tramvia de Ràdio Vego.
5: Lo millor de l'actualitat musical
3: amb Carolina Ferrer.
4: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Vego.

Molt bon dia, què tal, com esteu, amics, amigues? Com sempre vos dic, espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Escolteu Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Les 11:07 minuts d'aquest dimecres 14 d'octubre de 2026 comença una nova edició del programa d'actualitat musical, el vostre programa, El Tramvia.

I en fila ja estan les nostres cançons preparades, la nostra selecció musical d'avui amb totes les novetats que vos volem presentar i les cançons que considerem que en estos moments mereixen ser escoltades. El present i el futur de la música ja sabeu que està ací al tramvia, així que donem-li pas a la nostra primera convidada, que és la veu de tota una generació. La gran i ultranada torna a la càrrega, la veu d'ella sempre és un plaer escoltar-la, amb este tema anomenat Moving to the Sun, amb el featuring de Hugel i Imael Ángel. Comencem.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

des del seu darrer àlbum Let's Get Married, Miley. I a ritme de salsa us presentem el nou tema de Pedro Capó, Caer i levantar-se.

Des del treball Dreamers, Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love. I així tenim el single nou de Sixeni, Malalt de somnis.

A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari, Safti, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safti Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 Baix, Pego. També en la web safti.es i en Facebook Safti Pego. Safti, clar que sí.

0: Come on, baby.
1: Reina indiscutible en estos moments del country i en Estats Units està durant i algunes setmanes liderant les llistes amb este treball d'Andelion, Ella Langley i especialment amb Choosing Texas, el tema que acabem d'escoltar. Kiko Veneno ve amb la companyia de Estopa en esta cançó, Jo i mi manager.
2: Aunque está lloviendo, mi manager no quiere que fume porro ni en el infierno.

Acabes d'escoltar lo nou de Purple Disco Machine, una altra novetat anomenada Test My Luck. Més coses noves interessants, Ricky Martin i Pedro Sampaio. Piquito, piquito.

0: castigat. I un, dos, tres, castigat, cara a la paret. I un, dos, tres, castigat.
1: Un xic que dibuixa la llibreta, un gosset que porta una cosa.

0: És lo nou de Quinto i s'anomena Castigat.
1: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.
0: I així de bé arribem a les 12 del migdia. El nou de Fangoria, ja sona, El síndrome de París.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins a arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Víralo, amb Never Stop, segona hora de tramvia, així m'encetat d'esta horeta. Nino Vargas, així el tenim, amb este èxit, Bonita.

0: back the knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. En la 100.8 del teu dial.

0: Copycat, el tema de Club Orange que acabem d'escoltar, més èxits. Ja coneixeu este tema, Dolce Vita, és la música de Belinda i Dana.
1: Love, love, and love.

TV U2 i el seu silenci des del treball Carnaval de la Luz, Leire Martínez també estrena single. Quédate en su voz.

0: A l'assessoria Banyuls tenim nou servei immobiliari. Safety, clar que sí. Si vols comprar o vendre un pis, casa, apartament en la platja o una finca rústica, vine a veure'ns i t'assessorem. Juan Ricardo Banyuls López, assessor immobiliari de Safety Apego i la Marina Alta. T'esperem en l'assessoria Banyuls en el passeig Reina Sofia número 12 baix, Pego. També en la web safety.es i en Facebook Safety Pego. Safety, clar que sí.
1: Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

novetats una rere l'altra. Frey Sky, Bad Taste. Tinc mal gust. Maluma i Shakira junts en esta cançó. No és la primera col·laboració que fan, ja ho sabeu. Esta es diu Agua.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Entre avui dimecres i demà dijous es poden produir pluges disperses, però sobretot és a partir de divendres que haurem d'estar ben pendents de l'evolució meteorològica. Tot apunta que es formarà un potent anticicló a la Mar del Nord que afavorirà l'entrada de vents de llevant o gregal. La posició de les altes pressions canalitzarà una massa d'aire fred de la qual es despenjaran diverses danes o gotes fredes a l'entorn de la península, segons informa el Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant. La disposició d'aquestes bosses d'aire fred i la component del vent condicionaran la distribució de les pluges, però sembla que podrien ser localment fortes en les comunitats mediterrànies. A les comarques alacantines sembla que també plourà, però s'haurà d'esperar a les pròximes actualitzacions dels models per a poder concretar més. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego recupera al novembre el bo consum incorporant targetes virtuals. Estan combinades amb les targetes físiques reservades principalment per a la gent major de 65 anys. Este 2026 Pego reprèn la campanya del bo consum finalment amb el finançament de la Diputació d'Alacant, tot i que l'Ajuntament havia reservat una partida pressupostària per a tal efecte. Demà dijous 15 i divendres 16 d'octubre les persones majors de 65 anys poden demanar cita prèvia per telèfon. A partir del 10 d'octubre, tot el món interessat podrà sol·licitar la cita prèvia en línia. I recuperem les dues notícies que ens deixàvem ahir, la muixeranga com a símbol de col·lectivitat que vertebra el 9 d'octubre a Pego. Va compartir protagonisme amb el 750 aniversari de la mort del rei Jaume I i el visir a l'Esrac, representats a la plaça on va tindre lloc aquesta celebració de la Diada dels Valencians i les Valencianes. El regidor de Cultura, Josep Mengual, destacava que la relació de l'Arrac i Jaume I va passar pels pactes, les treves i també pels enfrontaments, i Pego va estar directament implicat en aquells conflictes. I escoltarem l'opinió de PSPB, PP i Compromís eixe 9 d'octubre a Pegom, perquè en finalitzar l'acte van voler conèixer com havien viscut cada partit amb representació a l'Ajuntament de Pego eixa Diada dels Valencians i les Valencianes. Escoltarem les declaracions de la portaveu socialista, Laura Castellà, del líder dels populars, Ferran González, i del portaveu de Compromís, Víctor Climent.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Després d'un any sense campanya, perquè la Diputació d'Alacant no va actualitzar la convocatòria el 2025, este 2026 es recupera la campanya del bo consum. Finalment estarà finançada per l'ens provincial, tot i que l'Ajuntament de Pego, recordem-ho, va incloure en el pressupost d'enguany una partida de 118.500 euros per a dur-la endavant sí o sí, davant la bona acollida que sol tindre entre la població i els comerços del municipi. El regidor de Comerç i Creama manifesta que els alegra que la Diputació d'Alacant s'hagi sumat de nou a aquesta campanya dels bo consum. Això permetrà, recorda Raül Tamarit, que la partida pressupostària municipal es puga destinar a fer altres coses a la població.
2: N'hi ha que dir que enguany, no com l'any passat, no confiant en el que podien donar, bueno, podien donar-nos la Diputació d'Alacant. L'Ajuntament va tenir previst ja en els seus pressupostos dins una aportació econòmica per a aquest bosc consum enguany sí que fos una realitat. Ens alegra que al final la Diputació d'Alacant sí que ha sumat de nou a aquesta campanya de postconsum, millor que millor, perquè els diners que anem a posar nosaltres per destinar-los als bons, destinarem per a fer altres coses a la nostra població.
0: Pego té assignats per a aquesta campanya 193.798 euros, que es multiplicaran per dos amb l'aportació individual, el que implica que al novembre s'invertisquen en les botigues, en la restauració i en els professionals del poble exactament 387.596 euros.
2: Estem al voltant de 193.000 euros, que tenim enguany, que deixarà durant el mes de novembre quasi 400.000 euros en els comerços del nostre poble. Estem parlant d'una quantitat molt important, per això creem i apostem fortment en aquesta campanya de bons consum.
0: I com en l'anterior edició, la de 2024, les persones interessades en adquirir el bo consum pagaran 75 euros i els altres 75 euros els aportarà la Diputació d'Alacant.
3: I com a data important és que el bo serà de 150 euros. Hi haurà, el ciutadà pagarà 75 euros i tindrà una subvenció per part de la Diputació Provincial d'Alacant d'altres 75 euros.
0: Era la gent de desenvolupament local de Creama Pego, Alicia Carbonell. Serà a partir de demà dijous 15 d'octubre i també divendres dia 16, quan les persones majors de 65 anys puguen demanar cita prèvia, com també explica Carbonell.
3: Aquesta campanya de consum, teniu que tindre en compte que a partir del dia 15 d'octubre es pot reservar el bo consum per telèfon, que tant en Facebook com a Sincreama, com en totes les xarxes de l'Ajuntament de Pego, estarà el número de telèfon per a reservar el teu bono per a les persones majors de 65 anys. Recordeu, el dia 15 d'octubre, esta data, 15 i 16 d'octubre es reserva per a que la gent gran puga telefonar i aconseguir una cita per a aconseguir el seu bo consum. A partir del dia 17, la gent ja pot reservar la seva hora per la web, que estarà activa, que també la web la facilitem des de Creama, des de les xarxes socials. Es poden telefonar, poden vindre ací, que anem a tindre-la perquè no tinguem ningú problema, com hem fet en edicions anteriors.
0: En este web trobaran també tots els comerços professionals en el web dels Bons Consum, que és www.bonsconsumpego.es. I com diem, en este web trobaran tots els comerços professionals i restaurants adherits. Ens apunten des de Creama al voltant de 120 en l'actual campanya i són serveis i compres de qualitat.
3: A partir d'avui ja en la web veureu que n'hi ha una extensa gamma d'empreses i comerços on podeu fer les vostres compres. Compres de qualitat i productes en un servei com les empreses de Pego.
0: I en este web també es podrà consultar el saldo de la targeta. Poden adquirir un bo consum totes aquelles persones que a 1 de gener de 2026 tingueren 18 anys o més. És imprescindible, això sí, tindre una targeta bancària, segons indica l'ADL de Creama Pego. Cada persona podrà reservar fins a un màxim de 3 bons consum.
3: Dir-vos que qui pot obtindre el bono? El bono el pot obtindre els majors de 18 anys a 1 de gener del 2026 que tinguin una targeta bancària. Si no tenen una targeta bancària, no poden recollir-los. També he comentat que una persona pot reservar fins un màxim de 3 bons consum, bé per a familiars o el que siga. No passarà de 3 reserves. Que volem que tot el món tingui l'oportunitat de poder reservar el seu bo i poder obtindre'l.
2: I també podria afegir que el bo també pot comprar qualsevol persona, no cal que siga de Pego, perquè la gent que no és del poble també pot comprar el bo, perquè al final el que interessa és que els diners es gasten dins dels comerços del poble. Per tant, és un bo que està obert també a que pugui vindre a comprar-se per part de gent que no és del nostre poble. Perquè el que interessa és que els diners es queden dins del poble, que això s'ho tenim clar en el comerç del nostre poble.
3: Bon dia, Raül. L'experiència dels altres anys és que els comerços i les empreses han fidelitzat clients d'altres poblacions. Per això nosaltres, a diferència d'altres poblacions, els bons consums es poden comprar gent del voltant i de les dues comarques i de la província que siga, vamos, que vinguin, que ens visiten, que compren i que l'any que ve que tornen a fer el mateix.
2: I també hem obert els bons a que tota la gent pugui tindre bons.
3: No, exacte.
2: No hem limitat a ninguna persona ni res, però ni polític ni per treballadors de la casa de l'Ajuntament, perquè pensem que estàvem privant d'una cosa que era injusta, perquè al final aquesta persona, tant siga treballador com siga regidor o polític o qualsevol cosa, al final també està pagant els seus 75 euros i està invertint en el comerç del poble. Per tant, tota persona pot gastar el bo consum.
0: Enguany, la campanya del bo consum innova i suma la targeta física, la targeta virtual, perquè es puga pagar directament des del mòbil, assumint que és una pràctica cada vegada més estesa.
2: La novetat és també que podem triar també la targeta digital per a descarregar-se-la en el seu mòbil i pagar en el mòbil. Per què donem aquesta segona opció? Perquè d'avui a poc a poc la gent ja anem modernitzant-nos, estem canviant i per tant deixarem les dues vies obertes perquè la gent que vulgui continuar pagant en la seva targeta física paga i qui no, pues, en la targeta digital.
3: N'hi haurà un nombre de targetes físiques i n'hi haurà un altre nombre de targetes digitals o virtuals que a l'hora de registrar-les, introduir-les en el seu mòbil, és molt senzill, que estaran també les instruccions en el moment en què compren el bo.
0: La Unió Gremial és l'empresa contractada per a posar en marxa la campanya del bo consum junt amb l'Ajuntament de Pego a través de Creama Pego, un projecte que, recorda Alicia Carbonell, és d'una gran envergadura.
3: Perquè nosaltres, en definitiva, som les que intentem gestionar de la millor manera possible per mig de l'empresa contractada, que és la Unió Gremial, que és la que està ajudant-nos en quant a posar en marxa este projecte, que és un projecte en una envergadura molt gran i volem això, que arribi tot el món.
0: El mes d'octubre serveix per adquirir les targetes, siga física o virtual, i novembre és el mes de la campanya del bo consum, un mes que està triat a consciència.
2: I per què fer-ho durant el mes de novembre? Perquè el mes de novembre és el mes antes de desembre, que és el mes sempre que la gent és un mes més tranquil, perquè en desembre la gent ja solen comprar, per consumisme, perquè tenim les festes nadalenques d'ahir, i és un mes de novembre que el comerç li fa falta molt l'ajuda i que la gent isca a comprar. I per tant, trobem que el mes de novembre, com venim fent els últims anys, està funcionant molt bé i l'Associació de Comerç és una gran ajuda que es fem des de part de l'Ajuntament i en aquest cas també de la Diputació. També jo voldria dir que nosaltres, tant de l'Ajuntament, sempre estem per ajudar en tot el possible, tant econòmicament com materialment, igual que estem també la

0: Parlem o mirem enrere per a parlar del 9 d'octubre. Fa ja uns quants dies d'això, però és interessant saber com es va viure eixe dia al municipi, o almenys com ho van fer algunes de les persones que hi viuen ací. I és que Pego va viure un 9 d'octubre protagonitzat per la Moixeranga de la Marina Alta, una manifestació que combina força, equilibri, música i sobretot treball col·lectiu. És el que descrivia el regidor de Cultura. Josep Mengual era l'encarregat del discurs de l'acte institucional de 9 d'octubre a Pego, com en les últimes edicions.
1: Una manifestació que combina força, equilibri, música i sobretot treball col·lectiu, la moixeranga. Les moixerangues formen part d'una tradició valenciana documentada des de fa segles, en què les persones alcen figures i torres humanes al ritme de la dolçaina i el tabal. Però més enllà de les figures que veurem alçar-se davant de nosaltres, hi ha una cosa que defineix molt bé la moixeranga, que tots són necessaris. Cada persona ocupa el seu lloc. Uns sostenten des de baix, altres pugen i altres donen seguretat. I només quan tots treballen junts la figura pot alçar-se. Avui tindrem l'oportunitat de veure diverses d'aquestes figures de la mà de la moixeranga de la Marina Alta, acompanyada per les dolçaines i estabals de Tocant i Rodant, el Verger i la clandestina de Pego.
0: I és que la moixeranga, la base, és la pinya, eixa faixa ampla de persones que tenen com a missió que ningú es faça mal. I el mecanisme de treball és com el d'un rellotge precís, coordinat, perquè tot isca perfecte, com va eixir durant el 9 d'octubre a Pego. I és que a la plaça Jaume I la moixeranga va realitzar fins a 6 figures: la balaguera, la torreta, la sénia, el tres de copes, el pilotó, i culminava l'actuació amb bifac, una figura de 5 alçades en la que s'afegia a la pinya gent del públic i també regidors i regidores de la Corporació Municipal per la dificultat i l'alçada que agafa eixa torre humana. Totes les figures van ser culminades amb èxit, arrencant forts aplaudiments del públic. I abans d'esta actuació, Josep Mengual recordava que feia 788 anys, el 9 d'octubre del 1238, Jaume I entrava a la ciutat de València després de la seva conquesta.
1: Fa 788 anys, el 9 d'octubre de 1238, Jaume I entrava a la ciutat de València, després de la seva conquesta. Aquell fet marcava el naixement del Regne de València, amb institucions i lleis pròpies i l'inici d'una nova etapa de la nostra història. Però aquella conquesta no va acabar a la ciutat de València. Durant els anys següents, Jaume I va continuar avançant cap a altres territoris i les nostres comarques van ser escenari de pactes, revoltes i enfrontaments entre cristians i musulmans. I és així on apareix una altra figura imprescindible per entendre la nostra història, a l'Esrac. Enguany es compleixen 750 anys de la mort de l'Esrac i Jaume I, dos personatges que representen dos mons diferents, però estretament vinculats a la nostra història, a la història d'aquestes terres. A l'Esrac, el blau, va ser un important cabdill andalusí que dominava bona part de les valls de la Marina i el Comtat. La seva relació amb Jaume I va passar pels pactes, les treues i també pels enfrontaments. Pego va estar directament implicat en aquells conflictes i el castell d'Ambra va ser una de les fortaleses disputades durant les revoltes encapçalades per a l'Esrac.
0: I no va oblidar durant aquest discurs que enguany es compleixen 750 anys de la mort d'aquestes dues figures, la del rei Jaume I i la del visir Alarrac, dos figures capdals de la nostra història, el que s'ha volgut reflectir també en els murs de la plaça Jaume I amb la intervenció artística de la Nena Guapa.
1: Finalment, Jaume I recuperaria Pego en 1258 i Alarrac marxaria a l'exili. Anys després, tornaria a aquestes terres i moriria en 1276 durant els combats d'Alcoi. Aquell mateix any moriria també Jaume I. Han passat exactament 750 anys. Per això, al llarg d'aquest 2026, Pego ha volgut recuperar i donar a conèixer millor la figura de l'Esrac i aquella part de la nostra història. Ho hem fet amb conferències, recitals poètics, concerts de música andalusina i diferents

0: activitats culturals. I també ho hem fet a través de l'art. Només cal mirar les parets d'aquesta mateixa plaça. Enguany s'hi han incorporat les figures dels dos grans protagonistes d'aquell moment, el rostre de l'Esrac i Jaume I a cavall, dos murals realitzats per l'artista L'Arena Guapa en una iniciativa impulsada per la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana de l'Ajuntament de Pego.
1: Vinculava aquesta història als colors de la bandera de Pego el regidor de Cultura.
0: I resulta especialment significatiu que tots aquests elements compartisquen ara aquest mateix espai. Jaume I, l'Arrac, el penó de la conquesta i la bandera de Pego. Perquè també podem trobar en els colors de la nostra bandera una representació d'aquesta història compartida. El verd, color tradicionalment vinculat a l'islam, ens recorda la població musulmana que va habitar aquestes terres durant segles. Les quatre barres roges sobre fons groc es remeten a la corona d'Aragó i a l'arribada dels cristians amb Jaume I. I entre les dues, el blanc, el color de la pau, representa la convivència entre dues cultures que, malgrat els conflictes i els episodis difícils de la història, compartiren durant molt de temps aquest territori. Aquesta barreja de pobles, cultures i tradicions forma part de les nostres arrels i ens ajuda a entendre el Pego que coneixem avui.
1: Disculpava, abans de realitzar els representants polítics de la Corporació Municipal Ofrena a Jaume I l'absència de l'alcalde, que no va poder assistir a aquest acte institucional per motius personals. I durant el mateix es van poder contemplar tots els dibuixos que es presentaven al segon concurs de dibuix 9 d'octubre i es lliuraven els premis. El primer era per a Noa Alemany Cendra, que és el cartell anunciador d'enguany del 9 d'octubre a Pego. El segon premi era per a Rosa Jiménez Jiménez, que no podia estar present a l'acte, i el tercer premi l'aconseguia Júlia García Ribes, un moment que obri la porta a mirar cap a les generacions més joves que aporten el seu granet d'arena a través de l'expressió artística. L'acte finalitzava amb l'himne de la Comunitat Valenciana.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I el 9 d'octubre de 2026 està marcat per un context preelectoral, perquè fins i tot abans de saber que el 29 de novembre aniríem a les urnes per a triar el Congrés i el Senat, el calendari ja tenia alguna cosa que sobrevolava, i era la cita de maig de 2027, la dels comicis autonòmics i municipals. Per això vam voler saber com havien viscut els tres partits de la Corporació Municipal un dia com el 9 d'octubre, i comencem escoltant la portaveu del Partit Socialista de Pego, Laura Castellà.
3: Per a nosaltres, per al nostre partit, sempre és important celebrar el Dia dels Valencians i les Valencianes, però com dius, aquest any pues més important per tot el que està passant al carrer, per tot el que estem vivint. És necessari veure places plenes per reivindicar allò que necessitem els valencians, i avui per avui pesa el que pesa al carrer. Bueno, a part de tot això, este any també celebrem el 750 aniversari de la mort dels dos, que van morir juntets, i que millor que representar-ho així. Per a mi les intervencions d'art urbà demostren participació en el poble i plenen de cultura i de memòria les places, que al final és el que el nostre partit sempre ha reclamat: recuperar els carrers per a les persones, i en això es trobaran. Els valencians tenim que eixir al carrer per a obtindre i per a seguir mantindre els drets que tenim, i això és el que el nostre partit està ara mateix.
1: Des del Partit Popular, el seu líder, Ferran González, descrivia l'ambient de la plaça on havia tingut lloc l'acte del 9 d'octubre, amb els dibuixos aportats pels centres educatius del municipi, una plaça decorada que demostrava per al portaveu popular que no s'ha de perdre el que és l'acte institucional del 9 d'octubre. Recordava González també que Jaume I va conquerir València i és mostra de la nostra cultura des d'aquell moment.
4: Nosaltres estem molt contents que d'altre que arribin aquestes actes institucionals on participa la ciutadania, els més joves, els més xiquets, els xiquetes, pues, cada vegada s'integren més en la societat. Nosaltres s'integren més en aquesta festa tan nostra, tan valenciana, tan autèntica, que vivim com a pegolins, com a valencians que som, espanyols que també ho som. Els centres d'escoles participen aportant dibuixos i els mestres i, en definitiva, pues, estem molt contents d'aquest acte. Està la plaça espectacular, està decorat, està pues, en una actuació que s'ha fet per part de la Muixaranga, pues, que ens ha posat els pèls de punta. I han tancat l'acte en l'himne regional, aquest acte institucional que, com a valencià que soc i pegolí, pues, estic molt content i veure que la gent participa i que això no es té que perdre. Jaume primer va reconquistar València i mostra la nostra cultura des d'aquell moment que ho va fer ja fa 750 anys. I a partir d'ahir, pues, bueno, nosaltres l'himne conclou dient, bueno, una part diu que càntics d'amor, himnes de pau, és el que volem, conviure, una terra on rebem a tothom, solidària, ens integrem i en definitiva pues, volem prosperar i volem estar pues, en la nostra família, en les nostres tradicions i ser feliços on han nascut i on morirem.
1: I per compromís per Pego, Víctor Climent exposava que el 9 d'octubre és una data fonamental per a recordar què som, d'on venim i com d'important és ser un poble. I descrivia justament el ser un poble com tindre una família, però més gran, amb eixe suport, amb els mateixos reptes de futur, elements que considera que són importants que se celebren per a reforçar la identitat de poble.
5: Felicitar a tots els valencians i valencianes per el seu dia nacional. Avui el que celebrem és bàsicament recordar què som, no? Que som un poble, d'on venim, la nostra història és important per saber això, i com d'important és ser un poble, no? Això es veu recentment, quan vam tindre fa 2 anys la Dana, es notava com, quan vèiem aquelles imatges a Paiporta o aquells pobles de l'Horta Sud, com sentien com si fos casa nostra. Que no dic que a altres llocs del món no ho senten també, però com nosaltres no. I tindre ser un poble és tindre com una família, però més gran. Deixes suport, deixes patir el que pateixen els teus veïns, tindre el seu suport, tindre els mateixos reptes de futur. I per això és important celebrar-ho, celebrar i reforçar aquesta identitat de poble, on la llengua juga un paper fonamental. I el nostre poble ho necessita més que mai, perquè sempre veiem els nostres signes d'identitat, com la llengua, que dic, atacades, hem de batallar perquè els nostres fills estudien en la llengua que parlen els seus pares. I dit això, tenim en ment que som un poble, això ho hem de portar també quan anem a votar. Es pregunta per les eleccions, doncs pues, clavem el tema d'eleccions, no, Sara? Tenim que tenir en compte quins són els problemes que patim com a valencians. Les infraestructures, el infrafinançament que patix la nostra sanitat, la nostra educació. Quan diem infraestructures se'n refereix a transport, com no estem vertebrats de nord a sud, com una persona de Dénia no pot viatjar en transport públic a l'aeroport d'Alacant, unir el país, això és important, i molts altres problemes que patim com a poble, per ser valencians. Això quan votem a les eleccions europees, a les eleccions nacionals, a les eleccions a la Generalitat Valenciana, ho hem de tenir en compte. I per això, nosaltres des de Compromís anem a tractar de portar la bandera del nostre país allà on anem i les nostres reivindicacions i nostres necessitats com a poble.
1: I sobre les eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi, doncs donar informació de servei públic, perquè des de ja mateix, des de fa 2 dies, el dia 12 i fins a dilluns de 9 d'octubre, estarà exposat al públic aquest cens electoral per a consultar-lo i per a fer, si escau, possibles reclamacions. I per a garantir el dret de sufragi, des de l'Ajuntament de Pego informen que les persones que estiguen interessades poden acudir a la planta baixa del consistori en horari de 9 del matí a 2 de la vesprada, de dilluns a divendres, i consultar al fons, al Departament del Padró Municipal. Si disposeu de certificat electrònic, també podeu realitzar la consulta a través d'internet a www.cd.ine.gob.es.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: I ahir vos vam explicar una àmplia crònica de com va ser l'últim aquelarre de la Gossa Sorda, però no vos vam contar que a l'entrada del concert estava muntat l'Hospital de Campanya d'Acció Urgent. Ens expliquen el desplegament del sanitari Pedro Barranco i la presidenta Mencía Canales.
6: Pues bueno, nosotros lo que hemos preparado es uno, el hospital de campaña, con camillas, aquí somos una media de 8 o 10 voluntarios, con una ambulancia medicalizada, otra ambulancia con enfermería. Luego tenemos en el otro lateral, en la zona del staff, tenemos otra ambulancia con enfermería, un 4x4, un vehículo de intervención rápida también lo tenemos, y somos alrededor de un dispositivo de unos 35 sanitarios aproximadamente. Somos pues casi toda la plantilla de voluntarios de Acció Urgent.
1: I entenc que esteu coordinats amb el centre de salut.
7: Sí, ellos están sabedores de que somos bastantes dispositivos aquí, tenemos enfermería, médico, nosotros intentaremos paliar lo que sea menos grave y lo que ya sea más grave que necesite ser tratado ya será trasladado al centro de salud y lo que sea más urgente que necesite otro tipo de atención sí que lo trasladaremos al hospital de Dénia.
1: I en eixir ens vam tornar a interessar, en este cas, de com havia anat la nit i esta és la resposta.
6: Bueno, pues la verdad que ha sido movidita, como nos esperábamos. Hemos tenido pues desde golpes que han tirado vasos y han hecho cortes en la cabeza. Tenemos intoxicaciones etílicas. Hemos tenido también una chica con un intento de que la han intentado drogar. Tenemos también luxaciones de rodilla, algún brazo roto. Entonces, bueno, algunos han ido ya directamente para hospital, otros los hemos derivado al centro de salud y luego estabilizaciones aquí en el hospital, que hemos tenido bastante para no colapsar el centro de salud. Entonces la verdad que no hemos parado, lo hemos tenido bastante movido y bueno, y todavía nos queda la noche, que todavía nos queda un poco la noche larga, o sea que vamos a seguir.
1: Finalment van ser 40 les assistències realitzades per Acció Urgent durant l'últim aquelarre, al que recordem van acudir unes 20.000 persones per acomiadar el mític grup de Pego, la Gossa Sorda.

I pel que fa a l'oratge, ja ho hem comentat en certa manera al principi, poden haver pluges disperses en el dia d'avui. Hi ha un 90% de probabilitat de que pugui caure alguna gota a Pego fins a mitjan vesprada. Després es retiraran els núvols, apareixeran les boires i tindrem el cel doncs, ras, però ja diguem, en presència de boires que no el deixaran clar del tot. Temperatures que han oscil·lat entre els 18 graus de mínima de la nit passada i que arribaran avui als 26 graus amb un vent que bufa fluix i que continuarà així de component sud-oest. Per a demà dijous, dia 15, està prevista que la probabilitat de precipitació siga en les hores centrals del dia, des de les 6 del matí fins a les 6 de la vesprada, d'un 55% de probabilitat. I hem de dir que començarem el dia amb molta nuvolositat, ja esta nit es cobrirà el cel i continuarem així fins a mitjan vesprada. I en aquest moment passarà un poc el mateix que avui, que el cel s'aclarirà, però tindrem presència de boires. I pel que fa a les temperatures, molt semblants a les d'avui, les de dijous, entre els 10 graus de mínima i els 26 de màxima, amb un vent que bufarà fluix de component variable.

Això és tot de moment. Moltes gràcies per estar ahí acompanyant-nos i, com cada dia, desitgem que acabeu de passar una molt bona vesprada. Adéu.

tonto en conserva, no estàs antiquat, estàs pa que el deixen. I a esa crisi tan masculina, dale amoníaco, dame morfina. Pa que no me canse la rutina, búscame un barco, una piscina. I col·lega, per mi no patisques, sobrenomes i n'hi ha crucifixes. I una cosa venia pensant, tu no estàs antiquat.

0: m'ensiborno l'esperit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Un vell marroquí viós, renyut serrós, escarrà genyós.

encén. Rialla amb un misto. Jo no tinc res més a fer. Serà que no puc.

0: 8. Ràdio Pego.
1: A Ràdio Pego volem comptar amb tu.
2: I tu, ets el més important per a nosaltres?
3: Ràdio Pego abre el període de sol·licitud de programes per a la nova temporada. Durant el mes de setembre, pots entregar-nos la teva proposta de programa.
0: I per això, t'ho posem fàcil.
1: Pots fer-ho descarregant-te la sol·licitud des de la nostra web i enviant-nos-la per correu electrònic a radiopego@pego.org.
3: Tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego. Obrint-se a tu.
4: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

0: Comença en Llosa FM Perles de Música, amb Vicent Xirlaque.
1: Benvinguts de nou a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes, on cada setmana tenim amb nosaltres cançons meravelloses, encara que algunes d'elles siguin menys conegudes o no sonen tan habitualment en la ràdio. Així el micròfon de nou, Vicent Xirlaque, i espero que gaudiu d'esta mitjoreta que anem a compartir amb temes que, com Perles de Música, tornen, perquè ja estem de nou així. We are back! I ja que parlem de tornar, comencem amb un grup de casa, un grup molt nostre que torna al seu poble, al Tall.

Torne al meu poble del disc Europeu de 1994 del mític grup valencià Altai, fundat en 1975 per Vicent Torrent i Manolo Miralles, que van continuar al grup fins la seva separació definitiva a l'any 2013, i també, per descomptat, per Miquel Gil, que se'n va anar en 1985 per encetar la seva carrera en solitari, i també per Manolo Lledó, que no va arribar ni a aparèixer al disc de debut del grup, al disc de debut d'Altai. En este 1994, a banda de Vicent Torrent i Manolo Miralles, formaven part del grup Ximo Cafarena i Josemi Sánchez. Avui parlem de tornar, però no només poden tornar les persones, com ens cantava Vicent Torrent, sinó que també tornen les coses. Tornen les modes, tornen els col·leccionables als quioscos cada setembre i cada gener, i torna l'amor. O més bé, vuelve l'amor, com ens cantaven La Unión al seu disc El mar de la fertilitat de l'any 2002.

Vuelve el amor de La Unión, este grup clàssic del pop espanyol fundat en 1984 pel cantant Rafa Sánchez, el baix Luis Bolín, el guitarrista Mario Martínez i el teclista Íñigo Zabala, que deixaria el grup en 1987, passant a ser un trio fins 2015, en què Mario el va deixar per problemes de salut. En maig de 2020, en ple confinament per la pandèmia de la Covid-19, Rafa va anunciar la dissolució del grup, que es va acomiadar amb un últim tema anomenat Última Estació 2020. Estem comentant durant tot el programa que ja estem així de nou, que hem tornat a la vida, i això precisament és el que deia el grup britànic de rhythm and blues Soul to Soul en el seu número 1 de 1989, Back to Life.

Després de l'èxit d'este Back to Life, l'anterior Keep on Moving i el disc de debut on s'incloïen titulat Club Classics Volume 1, la cantant Caron Wheeler va deixar el Soul to Soul, encara que hi tornaria anys més tard, primer de manera esporàdica i després definitivament. L'altre dia em vaig trobar amb un grup de 5 turistes estrangers que em deien que els encanta el programa i que volien que tornara. Em deien, vull que tornes, encara que, clar, m'ho deien en anglès. Concretament em deien, Vicent, I want you back.

I Want You Back, single de 1969 i primer gran èxit dels Jackson 5, el grup format per Michael, Tito, Jackie, Germain i Marlon Jackson, número 1 als Estats Units i número 2 al Canadà i el Regne Unit. I dic primer gran èxit i no primer single perquè abans de debutar amb la Motown amb este tema ja havien tret un single d'abast més local en 1968 anomenat Big Boy, amb una xicoteta discogràfica d'una localitat propera a Chicago. Però a banda d'estrangers, també hem estat trobant estos dies amb altra gent que també deien ser fans acèrrims del programa i m'imploraven «Vuelve!», més o menys com ho fa el nostre inoblidable Nino Bravo en este tema anomenat «Vuelve!», del seu últim disc i volumen 5, Dispostum de Nino Bravo, en 1973.

I uns mesos abans que el nostre Nino debutara, els Beatles també tornaven, però a un lloc on no havien estat mai, a la URSS, i ho feien a mode de paròdia de la cançó de 1959 de Chuck Berry, Back in the USA, on el cantant de Missouri s'alegrava de tornar als Estats Units. Els Beatles parodiaven així el patriotisme de baratillo de la cançó de Chuck Berry, afegint-li traces del California Girls dels Beach Boys i traslladant-ho tot a una Unió Soviètica on Elton John I i Billy Joel

Després la van incloure a les seues històriques gires, sent dels primers artistes occidentals en poder travessar el teló d'acer, cosa que Paul McCartney no va poder fer als 80. Així que sentim a Paul, a John Lennon i a George Harrison en este Back in the USSR de 1968.

No, no és que ades m'haig oblidat de Ringo Starr quan esmentava els membres dels Beatles, sinó que és que durant les sessions de gravació del famós disc blanc dels Beatles hi hagué una sèrie de tensions entre ells que van fer que Ringo abandonara temporalment el grup després que Paul criticara la seva manera de tocar. I hem tornat, però ja ens n'hem d'anar, que el programa segueix durant mitja hora, així que per acabar anem a tornar a la innocència de la mà d'Enigma, eixe projecte de l'amic Michael Cretu, fundat en 1990 i dedicat a la música experimental que va aconseguir, entre d'altres coses, ficar de moda els discos de cants gregorians durant una part dels 90. En desembre de 1993 treia el segon disc del projecte titulat The Cross of Changes, que tenia com a primer single este Return to Innocence, que fou número 1 en una decena de països, número 2 en la llista europea, 3 en la britànica i 4 als Estats Units i el Canadà, perquè els 90 eren una altra època. Tornem la setmana que ve amb més perles de música. Una salutació de part de Vicenç Irlaque per a tots els oients de Jos FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes. Enigma, Return to Innocence. Adeu.

0: Radio Pego, radio de proximitat. Dans cette rue y avait...
1: Musicografia és un espai que realitzem en Ràdio Ribarroja i compartim amb la xarxa d'emissores municipals valencianes. La nostra salutació als oients de Ràdio Túria, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Godella, La Llosa FM, Alzira Ràdio, Ràdio Ibi, Canals Ràdio i Ràdio Ribarroja. Avui en Musicografies comencem a repassar la trajectòria discogràfica d'Amaral.

Eva Amaral i Juan Aguirre van creuar els seus camins a principis dels 90 en un estudi de gravació de Saragossa. Eva posava veu al grup Bandera Blanca, a més de tocar la bateria en una altra banda, i Juan liderava el grup de rock de culte Días de Vino i Rosas. Al notar la seva química musical, van decidir tocar junts en xicotets bars acústics baix el nom de Amaral, cognom d'Eva, triat per Juan. Van començar a interpretar les seues pròpies cançons en xicotetes sales i van arribar a fer de teloners per a anomenats artistes com Willie DeVille. Així va ser com Amaral es va guanyar un prestigi a Saragossa. Un dels seus primers concerts va ser en un amfiteatre a l'aire lliure de Terol en 1993. Llavors, Eva i Juan van decidir anar a actuar a altres punts d'Espanya. En 1997 van donar el vot definitiu a Madrid. I així, el 18 de maig de 1998, ix a la venda el seu primer àlbum, Amaral, gravat després de firmar amb Virgin EMI, va ser produït per Pancho Varona. El disc era un pop-rock enèrgic, on destacava el seu primer senzill, Rosita.

L'any 2000 graven el seu segon àlbum, Una pequeña parte del mundo. Van viatjar a Londres per a treballar amb el productor Cameron Jenkins, qui va saber polir el seu so. Este àlbum va consolidar la seva firma lírica amb La borronadora, Cómo hablar i Subamos al cielo. La seva repercussió va créixer exponencialment en les ràdios.

L'àlbum es va convertir en un fenomen absolut, venent uns 2 milions de còpies a nivell global i va deixar una quantitat insòlita de números 1 com Sin ti no soy nada o Moriría por vos.

Tarde de domingo y Salir corriendo formen part també d'este àlbum, l'èxit del qual va ser tan aclaparador que van agranar en els Premis de la Música de 2003 guanyant 5 guardons i van ser triats per la revista Rolling Stone entre els millors discos de rock en espanyol.

0: si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ràdio Pego, servei públic.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada de la Marjal Curiosa. Bueno, en este primer programa estem per ací Sílvia i Edu.
1: Hola, bon dia.
0: Hola,
1: a tots.
0: Bon dia a tots i a totes. Adelantem que anem a fer en este primer programa d'esta temporada un recorregut per lo que ha passat este estiu, per a posar-nos tots al dia.
1: Sí, un xicot de resum de totes les activitats, els projectes que hem fet durant l'estiu, sent la Marjal.
0: Coses destacables, no? I, bueno, i una de les coses que volem destacar és que no hem sigut dos, sinó que hem sigut tres aquest estiu.
1: Hem estat acompanyats aquest estiu.
2: Està així el pollito.
0: Exactament, aquí està el pollito, que és David, que ha sigut un company que hem tingut durant 4 mesos. I anem a donar-li la benvinguda i que ens conte un poquet què ha estat fent a la Marjal i què és el que més li agrada. Bueno, i que es presenti un poc en general.
2: Bones, marjalers i marjaleres. Bueno, com bé han dit, soc David, graduat en Ciències Mediambientals en la UPV, ahí en Gandia. I, bueno, el meu pas per ací per la Marjal, jo m'he quedat flipat en la quantitat de coses i projectes que tenim. I és que des de seguiment fins a un màster que m'he tret en Canva...
1: De tot un poc, no? De tot.
0: No t'has avorrit, no?
2: O sigui que m'ho he passat genial. I una coseta a destacar, pues, per exemple, durant el cens de Macrofis, que vam entrar en la canoa per ahir per la Marjal i alguna ruixoneta mos van pegar. O sigui que molt guai, molt guai.
0: Bueno, i sí, per a combatre la calor, no? Que també...
1: No venia mal.
0: Que el cens de Macrofis el fem ahir a l'estiu, que la Marjal apreta. La veritat és que el reforç, David, ens has vingut superbé, perquè ara a l'estiu la veritat és que tenim prou tasca, sobretot de seguiment de fauna, continuem preparant activitats de cara a la temporada que comencen els col·les, així que la teva ajuda ha sigut...
1: Necessària i espectacular també.
0: I espectacular, perquè hem estat super a gust en tu. I bueno, pues ara anem a comentar un poquet, ja que ens ha comentat lo del cens de macròfits, que és una de les tasques que hem fet aquest estiu, que sabeu que estem per ahí recorregant tots els canals i els rius i mirant ahí com van les plantes, que sabeu que els macròfits són aquestes plantes que creixen dins de l'aigua, ¿vale? I Edu, què més hem fet?
1: Pues entre altres coses, també hem fet el seguiment de traquemis, l'espècie invasora de les tortugues. Van trobar una emis, al principi de la temporada del trampeig.
0: Que és la nostra autòctona.
1: La nostra, sí, sí. Una europea, una tortuga europea. I, bueno, pues, per, malauradament, per desgràcia, hem trobat, com tots els anys, moltes de les altres, que és d'ací també pues, fem un poquet... de missatge, enviem un missatge a la gent per a que mai tiren a la natura, al medi natural, no? Espècies que no sàpiguen que són d'allí, no? Que sempre n'hi ha centres on poden portar-les per a la seva gestió.
0: Exactament, que si tenim una mascota i no se poden fer carrer, pues que el lloc pues, no és un espai natural.
2: Exacte,
0: no?
2: Podem evitar un problemeta.
0: Exactament, n'hi ha alternatives. Pues sí, hem estat ahí, també vam acabar a part a l'estiu el cens de l'Arpellot de Marjal, que és un cens que comencem a la primavera, que també David ha estat, bueno, Edu, ahí hem estat tots fent toretes ahí, revisant els bitxets, i bueno, quines han sigut les conclusions? David, me les contes tu.
2: Sí que van trobar unes parelles d'Arpellot de Marjal, que passa és que sí que vam trobar alguns signes de que estàvem possiblement nidificant en la zona.
0: Exactament, que és el nostre objectiu. Nosaltres volem saber si crien a la Marjal, per això fem el seguiment.
2: Amb l'ajuda de la gent mediambiental vam sobrevolar les zones més probables en un dron, però va ser super complicat i malauradament no vam poder trobar cap niu.
0: Pues sí, ha sigut una... Bueno, pues això, tenim els indicis, però no hem pogut trobar-los in situ perquè sí que vam veure com la parella intercanviava pues això, el material...
1: Sí, portaven alguna branca, algun punt...
0: Els veiem baixar moltes voltes al mateix puesto, però després entrar a la Marjal ahí amb els enillares, un poc una locura digna d'Indiana Jones, ¿vale? Així que, bueno, l'any que ve tornarem, però...
1: Ja veure si tenim sort.
0: Ja veure si tenim sort, sí. Així que, com vegueu, hem estat entretinguts.
2: Mira, també no cal oblidar també el cens que vam fer en col·laboració amb els tècnics del Palmar, i els bussos de l'Oceanographic, que van vindre a fer un cens de petxinots i de la població que tenim així de Samarucs.
0: És veritat. Si hem fet tantes coses...
2: Ja, al final ja del cap...
1: Pues respecte a projectes de conservació, crec que això ha sigut el més destacat. I ara, parlant d'educació ambiental, altra cosa que hem fet aquest estiu també és assistir a les sèptimes jornades d'educació ambiental, que vam assistir els tres, i que hem sigut premiats, no, Sílvia?
0: Sí, bueno, aquesta és la part que estem supercontents i que estem de celebració així al Parc Natural, perquè ens han otorgat un premi d'educació ambiental en ruta, que és uns premis que otorga la Generalitat Valenciana, a la categoria de Parc Natural per el nostre itinerari saludable, que us recordem que tenim ahí un projecte del primer itinerari saludable en parcs naturals de la Comunitat Valenciana, i bueno, pues l'han reconegut i la veritat és que estem supercontents perquè, bueno, pues ha sigut una feina que sabeu que portem ja uns anyets tirant-lo endavant, que ara estem en la part en la que estem dinamitzant tot aquest projecte en els centres de salut i que al final l'objectiu era apropar a la població, pues, la natura, la salut i reconnectar en l'entorn i esperem que una de les coses que crec que és important d'aquest projecte és que inspire a uns altres i que continuï endavant un poquet la promoció de la salut i d'un estiu de vida saludable.
1: Molt bé, i continuant en el blog d'Educació Ambiental, informar-vos que està publicat l'Ullals número 28, que sabeu que és el nostre bolletí quadrimestral, que és informatiu de tots els projectes, les activitats. Teniu un resum que fem dels 4 mesos, els últims 4 mesos, així en la marxa del DP Oliva, i també podeu trobar informació sobre les activitats que hem fet aquest estiu, com per exemple el Misteri de les Dunes, on vam anar a fer un xicotet itinerari interpretatiu per la platja d'Oliva coneguent l'ecosistema dunar.
0: Sí, esa és molt xula. Sabeu que a l'estiu intentem estar prop de l'aigua per la calor. Bé, vam organitzar una que va estar molt xula gràcies a l'Associació Astronòmica de la Marina Alta.
1: Ah, sí, de veres.
0: Que van vindre en els seus telescopis, van fer una nocturna i, a més, ens van sensibilitzar sobre l'eclipsi solar, que va ser el 12 d'agost, i va estar molt guai.
2: Superguai. I bueno, també vam fer algunes activitats del projecte de reintroducció de la pescadora que tenim així en la Marjal, en la qual van col·laborar amb tots els tècnics, ens van fer una presentació de l'espècie, algunes curiositats i això, però així no ho hem desenvolupat encara perquè el pròxim episodi serà un especial en el qual farem alguna entrevisteta i alguna sorpreseta sobre tot aquest projecte.
0: Clar, perquè al final és que ja se'ns anava de temps i si parlàvem de la pescadora s'anava a fer molt llarg aquest programa, així que hem decidit pues, deixar-lo per a l'episodi següent.
1: Molt bé, un especial,
0: del
1: projecte de reintroducció de l'àguila pescadora.
0: Per a que ens conten com ha anat aquesta campanya i què ha passat amb les àguiles que han vingut aquest estiu per ací per la Marjal.
1: Molt bé, doncs fins ací el programa
0: de Will. Sí, fins ací. Jo crec que Will ja vos hem donat prou informació.
2: La turra, que si no, al segon,
0: si no, no tindrem res a contar.
1: Però bueno, també informar-vos que ara estem en molts de col·les, venen molts centres educatius, també centres de salut, també venen alguns, ara de cara a la tardor, i també pues, començarem a fer activitats de cap de setmana que podeu consultar en la web del Parc Natural, que ahir les publiquem.
0: Bé, doncs si sou algun centre educatiu o alguna associació que estigueu interessats en vindre a visitar la Marjal, ja sabeu que podeu escriure'ns al correu parque-pegooliva@gfa.es o contactar-nos en el mòbil en el 679-10-5227. Per WhatsApp també podem atendre-vos.
1: També estem per ahir.
0: I res, i agendem alguna cosa.
1: Acomiadar-nos de David, que
0: ha sigut un plaer.
1: Exacte.
2: El plaer ha sigut meu.
0: Que hem sigut un trinomi molt guai i que, bueno, esperem que el tornen a cridar i que torni a vindre.
1: Que torni a veure, sí, correcte.
2: Tornaré a emprenyar-los igual.
0: Gràcies, és clar que sí. Bueno, i ja sabeu, la nostra fins al pròxim episodi i que la Marjal
1: vos acompanye.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: per a l'ASRAC.
1: I no va oblidar durant aquest discurs que enguany es compleixen 750 anys de la mort d'aquestes dues figures, la del rei Jaume I i la del visir Al-Arraq, dos figures capdals de la nostra història, el que s'ha volgut reflectir també en els murs de la plaça Jaume I amb la intervenció artística de la Nena Guapa.
0: Finalment, Jaume I recuperaria Pego en 1258 i Al-Arraq marxaria a l'exili. Anys després, tornaria a aquestes terres i moriria en 1276 durant els combats d'Alcoi. Aquell mateix any moriria també Jaume I. Han passat exactament 750 anys. Per això, al llarg d'aquest 2026, Pego ha volgut recuperar i donar a conèixer millor la figura de l'ASRAC i aquella part de la nostra història. Ho hem fet amb conferències, recitals poètics, concerts de música andalusina i diferents activitats culturals. I també ho hem fet a través de l'art. Només cal mirar les parets d'aquesta mateixa plaça. Enguany s'hi han incorporat les figures dels dos grans protagonistes d'aquell moment, el rostre de l'ASRAC i Jaume I a cavall, dos murals realitzats per l'artista La Nena Guapa en una iniciativa impulsada per la Regidoria de Serveis i Qualitat Urbana de l'Ajuntament de Pego.
1: Vinculava aquesta història als colors de la bandera de Pego el regidor de Cultura.
0: I resulta especialment significatiu que tots aquests elements compartisquen ara aquest mateix espai. Jaume I, Al-Arraq, el penó de la conquesta i la bandera de Pego. Perquè també podem trobar en els colors de la nostra bandera una representació d'aquesta història compartida. El verd, color tradicionalment vinculat a l'islam, ens recorda la població musulmana que va habitar aquestes terres durant segles. Les quatre barres roges sobre fons groc es remeten a la corona d'Aragó i a l'arribada dels cristians amb Jaume I. I entre les dues, el blanc, el color de la pau, representa la convivència entre dues cultures que, malgrat els conflictes i els episodis difícils de la història, compartiren durant molt de temps aquest territori. Aquesta barreja de pobles, cultures i tradicions forma part de les nostres arrels i ens ajuda a entendre el Pego que coneixem avui.
1: Disculpava, abans de realitzar els representants polítics de la Corporació Municipal Ofrena a Jaume I l'absència de l'alcalde, que no va poder assistir a aquest acte institucional per motius personals. I durant el mateix es van poder contemplar tots els dibuixos que es presentaven al segon concurs de dibuix 9 d'octubre i es lliuraven els premis. El primer era per a Noah Alemany Cendra, que és el cartell anunciador d'enguany del 9 d'octubre a Pego. El segon premi era per a Rosa Jiménez Jiménez, que no podia estar present a l'acte, i el tercer premi l'aconseguia Júlia García Ribes, un moment que obri la porta a mirar cap a les generacions més joves que aporten el seu granet d'arena a través de l'expressió artística. L'acte finalitzava amb l'himne de la Comunitat Valenciana.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
1: I el 9 d'octubre de 2026 està marcat per un context preelectoral, perquè fins i tot abans de saber que el 29 de novembre aniríem a les urnes per a triar el Congrés i el Senat, el calendari ja tenia alguna cosa que sobrevolava, i era la cita de maig de 2027, la dels comicis autonòmics i municipals. Per això vam voler saber com havien viscut els tres partits de la Corporació Municipal un dia com el 9 d'octubre. I comencem escoltant la portaveu del Partit Socialista de Pego, Laura Castellà.
3: Per a nosaltres, per al nostre partit, sempre és important celebrar el Dia dels Valencians i les Valencianes, però com dius, aquest any pues més important per tot el que està passant al carrer, per tot el que estem vivint. És necessari veure places plenes per reivindicar allò que necessitem els valencians, i avui per avui pesa el que pesa al carrer. Bueno, a part de tot això, este any també celebrem el 750 aniversari de la mort dels dos, que van morir juntets, i que millor que representar-ho així. Per a mi les intervencions d'art urbà demostren participació en el poble i plenen de cultura i de memòria les places, que al final és el que el nostre partit

0: sempre a reclamar, recuperar els carrers per a les persones, i en això es trobaran. Els valencians tenim que eixir al carrer per a obtindre i per a seguir mantindre els drets que tenim, i això és el que el nostre partit està ara mateix.
1: Des del Partit Popular, el seu líder, Ferran González, descrivia l'ambient de la plaça on havia tingut lloc l'acte del 9 d'octubre amb els dibuixos aportats pels centres educatius del municipi, una plaça decorada que demostrava per al portaveu popular que no s'ha de perdre el que és l'acte institucional del 9 d'octubre. Recordava González també que Jaume I va conquerir València i és mostra de la nostra cultura des d'aquell moment.
2: Nosaltres estem molt contents que arribin aquests actes institucionals on participa la ciutadania, els més joves, els més xiquets, els xiquetes, pues, cada vegada s'integren més en la societat, cada vegada s'integren més en aquesta festa tan nostra, tan valenciana, tan autèntica, que vivim com a pegolins, com a valencians que som, espanyols que també ho som. Els centres d'escoles participen aportant dibuixos i els mestres, i en definitiva pues, estem molt contents d'aquest acte. Està la plaça espectacular, està decorat, està pues, en una actuació que s'ha fet per part de la Muixaranga, pues, que ens ha posat els pèls de punta, i han tancat l'acte en l'himne regional, aquest acte institucional que, com a valencià que soc i pegolí, pues, estic molt content, i veure que la gent participa i que això no es té que perdre. Jaume I va reconquistar València i mostra la nostra cultura des d'aquell moment que ho va fer ja fa 750 anys. I a partir d'ahir, pues, bueno, nosaltres l'himne conclou dient, bueno, una part diu que càntics d'amor, himnes de pau, és el que volem, conviure, una terra on rebem a tothom, solidària, ens integrem, i en definitiva pues, volem prosperar i volem estar pues, en la nostra família, en les nostres tradicions, i ser feliços on han nascut i on morirem.
1: I per compromís per Pego, Víctor Climent exposava que el 9 d'octubre és una data fonamental per a recordar què som, d'on venim i com d'important és ser un poble. I descrivia justament el ser un poble com tindre una família, però més gran, amb eixe suport, amb els mateixos reptes de futur, elements que considera que són importants que se celebren per a reforçar la identitat de poble.
3: Felicitar a tots els valencians i valencianes per el seu dia nacional. Avui el que celebrem és bàsicament recordar què som, no? Que som un poble, d'on venim, la nostra història és important per saber això, i com d'important és ser un poble, no? Això es veu recentment, com van dir fa 2 anys la Dana, es notava com quan veiem aquelles imatges a Paiporta o aquells pobles de l'Horta Sud, com sentien com si fos casa nostra. Que no dic que a altres llocs del món no ho senten també, però com nosaltres no. I tindre ser un poble és tindre com una família, però més gran. Deixes suport, deixes patir el que pateixen els teus veïns, tindre el seu suport, tindre els mateixos reptes de futur. I per això és important celebrar-ho, celebrar i reforçar aquesta identitat de poble, on la llengua juga un paper fonamental. I el nostre poble ho necessita més que mai, perquè sempre veiem els nostres signes d'identitat com la llengua, que dic, atacades, hem que batallar perquè els nostres fills estudien en la llengua que parlen els seus pares. I dit això, tenim en ment que som un poble, això ho hem de portar també quan anem a votar. M'has preguntat per les eleccions, doncs pues, clavem el tema de eleccions, no, Sara? Tenim que tenir en compte quins són els problemes que patim com a valencians. Les infraestructures, el infrafinançament que patix la nostra sanitat, la nostra educació. Quan diem infraestructures se'n refereix a transport, com no estem vertebrats de nord a sud, com una persona de Dénia no pot viatjar en transport públic a l'aeroport d'Alacant. Unir el país, això és important, i molts altres problemes que patim com a poble, per ser valencians. Això quan votem a les eleccions europees, a les eleccions nacionals, a les eleccions a la Generalitat Valenciana, ho hem de tenir en compte. I per això, nosaltres des de Compromís anem a tractar de portar la bandera del nostre país allà on anem, i les nostres reivindicacions i nostres necessitats com a poble.
1: I sobre les eleccions a les Corts Generals, on podran participar totes les persones espanyoles majors de 18 anys, sempre que figuren inscrites al cens electoral del municipi, doncs donar informació de servei públic, perquè des de ja mateix, des de fa 2 dies, el dia 12 i fins a dilluns de 9 d'octubre, estarà exposat al públic aquest cens electoral per a consultar-lo i per a fer, si escau, possibles reclamacions. I per a garantir el dret de sufragi sufragi, des de l'Ajuntament de Pego informen que les persones que estiguen interessades poden acudir a la planta baixa del consistori en horari de 9 del matí a 2 de la vesprada, de dilluns a divendres, i consultar al fons, al Departament del Padró Municipal. Si disposeu de certificat electrònic, també podeu realitzar la consulta a través d'internet a www.cd.ine.gob.es.
4: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: I ahir vos vam explicar una àmplia crònica de com va ser l'últim aquelarre de la Gossa Sorda, però no vos vam contar que a l'entrada del concert estava muntat l'Hospital de Campanya d'Acció Urgent. Ens expliquen el desplegament del sanitari Pedro Barranco i la presidenta Mencía Canales.
5: Pues bueno, nosotros lo que hemos preparado es uno, el hospital de campaña con camillas, aquí somos una media de 8 o 10 voluntarios, con una ambulancia medicalizada, otra ambulancia con enfermería, luego tenemos en el otro lateral, en la zona del staff, tenemos otra ambulancia con enfermería, un 4x4, un vehículo de intervención rápida también lo tenemos, y somos alrededor de un dispositivo de unos 35 sanitarios aproximadamente, somos pues casi toda la plantilla de voluntarios de Acció Urgent.
1: I entenc que esteu coordinats amb el centre de salut.
6: Sí, ellos están sabedores de que somos bastantes dispositivos aquí, tenemos enfermería, médico, nosotros intentaremos paliar lo que sea menos grave y lo que ya sea más grave que necesite ser tratado ya será trasladado al centro de salud y lo que sea más urgente que necesite otro tipo de atención sí que lo trasladaremos al hospital de Denia.
1: I en eixir ens vam tornar a interessar, en este cas, de com havia anat la nit i esta és la resposta.
5: Bueno, pues la verdad que ha sido movidita, como nos esperábamos. Hemos tenido pues desde golpes, cortes, golpes que han tirado vasos y han hecho cortes en la cabeza. Tenemos intoxicaciones etílicas. Hemos tenido también una chica con un intento de que la han intentado drogar. Tenemos también luxaciones de rodilla, algún brazo roto. Entonces, bueno, algunos han ido ya directamente para hospital, otros los hemos derivado al centro de salud y luego estabilizaciones aquí en el hospital, que hemos tenido bastante para no colapsar el centro de salud. Entonces la verdad que no hemos parado, lo hemos tenido bastante movido y bueno, y todavía nos queda la noche, que todavía nos queda un poco la noche larga, o sea que vamos a seguir.
1: Finalment van ser 40 les assistències realitzades per Acció Urgent durant l'última aquelarre, al que recordem van acudir unes 20.000 persones per acomiadar el mític grup de Pego, la Gossa Sorda.

I pel que fa a l'oratge, ja ho hem comentat en certa manera al principi, poden haver pluges disperses en el dia d'avui. Hi ha un 90% de probabilitat de que pugui caure alguna gota a Pego fins a mitjan vesprada. Després es retiraran els núvols, apareixeran les boires i tindrem el cel doncs, ras, però ja diguem, amb presència de boires que no el deixaran clar del tot. Temperatures que han oscil·lat entre els 18 graus de mínima de la nit passada i que arribaran avui als 26 graus amb un vent que bufa fluix i que continuarà així de component sud-oest. Per a demà dijous, dia 15, està prevista que la probabilitat de precipitació siga en les hores centrals del dia, des de les 6 del matí fins a les 6 de la vesprada, d'un 55% de probabilitat. I hem de dir que començarem el dia amb molta nuvolositat, ja esta nit es cobrirà el cel i continuarem així fins a mitjan vesprada. I en aquest moment passarà un poc el mateix que avui, que el cel s'aclarirà, però tindrem presència de boires. I pel que fa a les temperatures, molt semblants a les d'avui, les de dijous, entre els 10 graus de mínima i els 26 de màxima, amb un vent que bufarà fluix de component variable.

Això és tot de moment. Moltes gràcies per estar ahí acompanyant-nos i, com cada dia, desitgem que acabeu de passar una molt bona vesprada. Adéu.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.

0: 13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí o sí?
4: Gobierno de España.
5: Festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de Cabasset a la plaça del Mercat a les 9:30 de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10:30. I fins arribar a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10:30 de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
6: Ràdio Pego, sempre al teu costat.

A Ràdio Pego sometem a debat els assumptes d'actualitat amb els partits de la Corporació Municipal. A debat s'emetrà el dimecres següent al ple ordinari del mes, en directe a les 7 de la vesprada, a través del 107.8 de la freqüència modulada i via streaming en el nostre web, www.radiopego.com. També pots escoltar el podcast en iVoox.

0: Benvingudes i benvinguts a una nova temporada del programa polític d'esta casa, A Debat. El reprenem després de l'estiu i amb una perspectiva electoral intensa al capdavant. Però d'això en parlarem en una estona. Al control tècnic està Vicent Morera, fent-vos arribar tot el que es diga sí als estudis de Ràdio Pego a casa o a on siga que ens esteu escoltant. Presentem també a les persones que ens acompanyen pel PSPB, a Juanjo Arbona. Bona vesprada.
1: Bona vesprada a totes i a tots.
0: Pel Partit Popular, Ferran González, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: I per Compromís, Víctor Climent, hola.
3: Molt bona vesprada.
0: Per a trencar el gel, després de tants mesos sense escoltar-vos així a debat, i pues això, no començar amb coses d'intensitat, ja sabeu que diumenge passat a Pego doncs, hi va haver el comiat de la gossa sorda, i voldria saber si a títol personal hi vau assistir i com ho vau viure. Eixe dia, 20.000 persones es van reunir a la localitat arribades de moltíssimes destinacions per no perdre's l'última que la red del grup de Pego. Quin impacte penseu que ha tingut per a la localitat que la gossa sorda estigués convençudíssima que volia que aquesta darrera actuació tingués lloc on tot va començar, al seu poble, a Pego? I en aquest cas comencem amb Juanjo Arbona, pel PSPB. Així que, conta'ns.
1: Pues... altra volta, bona vesprada a totes i a tots. Què dir de la gossa sorda? La gossa sorda és un grup referent de la música valenciana, Pegolí, i com no podia ser d'altra forma, s'havia de despedir de la forma que es va despedir el dissabte, que tots els que vam anar ho vam veure de forma apoteòsica, al seu poble. I per tant, això a nivell, considerem, per lo que la gossa sorda implica a nivell social, les lletres de les seves cançons, de totes aquestes conforme canta i la seva vessant social que té. A part, la despedida del poble, si no recorde mal, també ha tingut un impacte econòmic prou important. Tota la gent que tenia que té negocis ha estat molt contenta, el que jo he sentit per ahir, alguna cosa haurà passat, però el que jo nosaltres tenim coneixement ha sigut tota la gent que va vindre va ser molt cívica, molt bé, i ha sigut un impacte prou important per Pego. I ja m'agradaria també donar les gràcies al Consell de la Gossa Sorda i també perquè sabut que es va fer el recinte, que és una propietat privada d'una empresa de Xàbia, que es diu Acevi, també donar les gràcies per poder deixar-nos el recinte, deixar el recinte al grup per tal que poguera fer el que es va passar el diumenge. Jo crec que ha sigut una nit històrica i a nivell personal ho vam passar molt bé, molt bé, molt bé.
0: Mm-hmm. Moltes gràcies, Juanjo. Ferran.
2: Pues bé, un grup històric així en el nostre poble que lluita per la defensa del nostre idioma, del valencià, i conegut a tot arreu. Tinc amics des de xicotet en aquest grup i té moltes cançons que m'agraden molt, com Els Mullats en especial, i m'alegra molt de l'èxit que han tingut. D'altra banda, pues, bueno, el rerefons, quan trauen temes polítics, pues, jo no compartisc, però a nivell musical i defensa del valencià i tot el nostre ho recolze i m'agrada molt. I tancant el cercle de la seva vida musical, així en Pego, pues, bueno, pues, un orgull que tinga un gran èxit en el nostre poble.
0: Gràcies. I en este cas acabem amb Víctor, que a més des de Compromís també se'ls va reconèixer en el Premi 9 d'Octubre.
4: Sí. La veritat és que vaig disfrutar molt del concert. Segurament més se nota encara en la veu.
0: Més d'un i més d'una banda de la veu, si seguia, sí.
4: Bé, nosaltres aquest dia de mes pel matí vam entregar un premi a la gossa. Bàsicament reconeixíem el que significa per al nostre poble. El que fem sempre en el Premi 9 d'Octubre que entreguem és grups que han treballat, associacions, persones que han treballat pel nostre poble i han deixat alguna cosa així. En aquest cas, la defensa de la nostra identitat, de la nostra llengua, de la dignitat, defendre una vida digna per a tots, ha portat al nostre poble, ja on ha anat, han presumit, no?, de ser de Pego. A qui li preguntes que conega la gossa sap que són de Pego, perquè quin grup, no n'hi ha tants grups que facin això com en Pere ahir, val? I han demostrat la música i la música en la nostra llengua, la que no han renunciat, han cantat sense demanar permís a ningú en valencià. És una ferramenta per a lluitar, no, a més de passar-se-ho bé, han sigut un dels enmarcats d'una generació i el poble l'han revolucionat este diumenge. Este diumenge per el cap de setmana, que hi havia conegut a famílies que han estat des del divendres, estaven per així, quedant-se. Nosaltres, les paelles que fem sempre el pont del 9 d'octubre, el vam fer el mateix dia, i ja fem el doble de persones que fem mai, que hem tingut mai. Teníem ahí gent de Catalunya, gent de Toledo, el vaig conèixer allà. Bueno, bé, la veritat és que el poble estava a rebentar, els bars, que havia d'impacte econòmic, segurament haver tingut en l'hostaleria del poble, però el que vaig poder veure jo, imagina que sí. El diumenge semblava Carnestoltes. I bé, ara estem de ressaca emocional, en compromís per fer molt, i un poc de morrinya, no?, i tristesa de que no anem a poder-los veure en directe més. I bé, però ja ha passat, s'han despedit com demostrant que estimaven el seu poble, han fet per quedar-se al seu poble, han tingut ajuda gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i a SEBI, que s'ha cedit el local, i bé, no res.
0: Molt bé, moltes gràcies per aquesta valoració. I ara passem a temes més seriosos, parlem d'habitatge. Pego fent repàs, val? Per a posar també a l'audiència en situació. Pego, el 7 de novembre de 2007 s'informava àmpliament dels 23 habitatges de protecció oficial que s'estaven construint en aquell moment al municipi. És el moment, és de moment l'única vegada que s'han construït immobles d'aquest tipus al poble. Es van alçar sobre una superfície de 1.507 metres quadrats. El projecte constava d'un únic edifici compost per planta soterrada com a aparcaments, planta baixa destinada a local comercial i quatre plantes altes, incloent una planta àtic destinada a habitatges. Les cases van des dels quasi 90 metres fins als 57 metres quadrats. Ximo Puig els coneixia el setembre de 2017, sent el primer president en visitar Pego, segons comentava aleshores l'alcalde Enrique Moll. Puig destacava la importància que va tindre la col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per a facilitar la firma dels primers contractes de venda i lloguer amb opció a compra, assegurant que havien treballat conjuntament per a posar en valor el patrimoni a través d'una línia d'actuació molt clara, que era ajudar totes les persones que tenen dret a un habitatge, perquè eixa era la seva voluntat política. Des que es van començar a construir aquestes BPO, fins ara han passat quasi 20 anys i a Pego no s'ha realitzat cap altra actuació similar. En matèria d'habitatge, el juny de 2013, la Corporació Municipal Pegolina, després de sol·licitar formar part del Fons Social d'Habitatge, donava un altre pas per a incentivar el lloguer adequat a les possibilitats de les persones demandants. En el plenari ordinari d'aquest juny de 2013 se sol·licitava el reconeixement de Pego com a agent col·laborador de la xarxa Lloga, que era un servei integrat per una àmplia xarxa d'agents col·laboradors coordinats per la Direcció General d'Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatges, amb la missió d'informar, tramitar les ajudes en matèria de lloguer mitjançant propietaris i inquilins, i oferia també assessorament tècnic i jurídic. El novembre de 2024, el ple ordinari aprovava per unanimitat crear una línia de subvencions per a sufragar el cost d'una assegurança contra impagaments per a aquells propietaris i propietàries amb cases buides que les tragueren a lloguer. La mesura aprovada assegurava un preu de lloguer almenys un 10% més baix del preu de mercat per a facilitar l'accés a l'habitatge al municipi. Una moció que presentava Compromís i a la que introduïa dos esmenes el PSPB, entre d'altres qüestions, aquestes esmenes el que deia era que aquest preu mínim del 10% per baix del preu de mercat al poble en habitatges amb les mateixes característiques, sense que en cap cas poguera superar els 600 euros, i després també s'apuntava que l'import de l'ajuda anual seria d'un màxim de 350 euros en conceptes d'assegurança contra l'impagament durant un màxim de 2 anys, i d'altra banda es crearia pel valor de 300 euros el concepte de despeses en manteniment de l'immoble. I dins l'acord del pressupostos de 2026 entre el PSPB i el Partit Popular es contempla una partida de 10.000 euros destinada a contractar la realització d'un informe per conèixer les parcel·les del municipi que serien susceptibles de ser destinades a BPO. L'Ajuntament està adherit actualment al Pla Viu o al Pla Vive i ha cedit un terreny del Pai del Cementeri perquè és l'únic de titularitat pública amb les característiques per a poder cedir-lo. En l'últim ple, el d'octubre, l'alcalde va contestar a esta qüestió del Pla Viu i també va contestar que té una sol·licitada una reunió amb Casa 47. Este era el moment en què Enrique Moll contestava a una pregunta del portaveu de Compromís, si presenta Víctor Climent.
3: Tenim pendent una reunió en Casa 47, que com sabeu és l'empresa que heredera del Saref. Tenim demanat una reunió amb ells perquè en Pego n'hi ha diferents propietats, tant en finques com en terrenys, que perteneixen a aquesta entitat. Entonces, una de les coses que volen fer és reclamar aquests terrenys i aquestes viviendes per a poder fer un parc públic. Per desgràcia, aquest Ajuntament no té terrenys per a poder cedir, per a poder fer vivienda pública. No en tenim, i els únics que tenim són els que van cedir. Però sí que sabem, per informació, que Casa 47 té terrenys i té propietats en el nostre poble. Conforme s'ha fet en altres pobles, com Pedreguer o com Xàbia, que han tingut reunions i han pogut aconseguir que viviendes que estaven, que en el seu moment eren del Saref, puguen revertir com a vivenda pública, és la intenció que té aquest Ajuntament en la reunió que tindrem amb ells. Però estem pendents de que ens donen la reunió per a intentar solventar, perquè saben que n'hi ha terrenys golosos per a les empreses que pogueren construir. No estem parlant de terrenys en urbanitzacions, no estem parlant de terrenys dins del poble i de pisos ja fets dins del poble que no estan acabats, o no tenen llicències oportunes, perquè en el seu moment els bancs el que feien era, hi ha una finca des de Pego, que els propietaris no poden pagar el projecte i les llicències perquè són propietaris de 4 pisos i el banc era propietari de 20 i pico pisos. I surt que els propietaris no poden fer ús d'ells i els dels bancs, al final ha parat a cap i altre. Llavors, la intenció és arribar una reunió amb ells i intentar solventar aquest problema. L'única parcel·la que tenim nosaltres és la que n'hi ha en el cementeri, no en tenim altra.
5: S'ha cedit aquí?
3: Això està cedit al plan Vive, que estàvem parlant.
6: Quasi 352.
3: És l'únic terreno que hem cedit, perquè és l'únic que té titularitat pública.
0: Bé, ja ho hem pogut escoltar i això pot ser, seria un resum de com està el tema de l'habitatge, pot ser m'he deixat alguna cosa, però a grans trets són les qüestions més importants al voltant, com diem, de la qüestió immobiliària que

0: Això no ha passat mai. Parlaves de llibertats, de control ideològic. Si el vostre govern està l'únic, els governs que teniu, els governs reals, no és que tu dius que faràs, tornen a dominar a punt per a uns pocs amb el seu relat únic, i ara parlen de control ideològic a les escoles. Abans de dir que no parlem de feixisme, però és que el feixisme no és una persona en banyes i rabo de dimoni. Són aquestes coses. Són aquestes coses que comencen per ahir. Són aquests discursos d'odi al pobre, a l'immigrant, i això podem buscar un futur d'esperança o això, un futur d'odi, de xafar-li el cap als que menys tenen i de perdre drets.
1: Gràcies. Bueno, dir que avui en principi està Juanjo Arbona, sí, però havia de vindre l'alcalde i no ens ha acompanyat perquè està a Alacant en la presentació.
2: Alacant no, al Fas del Pi.
1: Al Fas del Pi. Perquè estan en la presentació de la llista al Congrés per Alacant, que va de número 7 pel PSPB-PSOE. Mm. Dit això, 2 minuts i mig per a que acabem a l'hora. Val? Esta última ronda sobre eleccions generals. Juanjo.
2: Bé, tornem a repetir, i ha fet altra volta fent referència a que Enrique no ha sabut demanar per ell. Què? No ha sabut fer la pilota? És missió d'un alcalde fer la pilota? Quan governem nosaltres, torno a repetir, els diners els gestionem depenent dels projectes i qui molts, no qui molts porta, sinó si els projectes són o no viables i són adequats per a la població o per a la gent que a nivell local, per a la gent que ens demana. Torno a repetir-te, quan ve una persona una subvenció, i això ho poden demostrar, no li preguntem si és afín o no és afín al PSOE. Vale? Perquè estem convenant amb altres. També hem parlat de la corrupció. Sí, corrupció. És veritat. Això és una cosa que tots els socialistes ens hem d'arrepentir. Una persona que jo tinc molta amistat en ella em contava, diu, és que els altres fan igual. Dic, però és que dels altres m'ho imagine. El que no vull que es facin és els meus. No cal que recordem, tu que has parlat de corrupció, d'Avalos i companyia, no cal que recordem Saplanes, Ignacios, Granados, el novio de l'Ayuso, la Kitchen, etc. Però també m'agrada afegir una cosa. Estan juzgant a un que va ser la mà dreta d'Esperanza Aguirre, la vaig juzgar ahir, va començar el juí d'una cosa que va passar fa 20 anys. Che. Avalos, que pronto s'ha anat a la presó, que se la mereix, però jo faria, o també podia sospechar algo, no?, de lo que dius tu, de que volem posar-me a altres jutges. Una altra cosa, parla de la inflació, sí, la inflació està un 4,7 o 4,8% anual, és deguda sobretot a lo que deia antes Víctor, al preu dels carburants, de les matèries primes, degut a què? A totes aquestes guerres que fa el vostre ídolo americà del pèl roig, que l'únic que fa és anar pel món tirant bombes com si fos el capità Moro.
1: Moltes gràcies, és que m'ha pillat de vent. Són les qüestions del directe. Ferran, quan vulguis.
3: No sé què dir, a veure si el capità Moro que s'ha dit. El capità Moro és el que tenim a Pedro Sánchez rendint pleitesia al seu rei de Marruecos, que està defensat i emparat per el que tu acabes de dir d'Estats Units, este del pèl roig que has dit tu. Per tant, no sé la pel·lícula com la teniu en aquest triàngul amorós. El que sí que és cert és que Espanya, els espanyols, estem sofrint-ho. I governeu socialistes. Bueno, així en pego, des que vaig entrar jo com a portaveu a nivell local en els populars i en les eleccions del 19 a nivell local, des del 23 a nivell local, l'únic que he fet ha sigut treballar, proposar, prendre la lídia, moderar i fer-ho per a tot el poble, les aportacions i propostes que he fet, tant per als que van votar com als que no, i això ha sigut la meva línia que he portat des del primer moment. Jo no vull radicalismes ni d'esquerres ni de dretes, i ara està governant Enrique Moya Simpeu, jo he negociat sempre i he mirat per damunt de tot de les sigles i del partit que jo forme part, la gent del poble Pego. I ahir tenen resultats, quan s'ha votat a nivell electoral, cada volta que s'ha pogut votar, més gent s'ha sumat a la meva proposta, la proposta que jo encapçale, els meus companys, i això és el que passarà en les eleccions locals del 27. I a nivell nacional, també es veu refrendar aquesta línia a Simpego, que cada volta que es té que votar, vota més gent en sentit popular, gent que té ideologia d'esquerres, ideologia comunista, de centre, de dretes, i voten perquè volen responsables.

0: garanties de gestió i fer-los la vida més fàcil. I això és el que passarà ara en aquestes eleccions nacionals del proper 29 de novembre. Va seguir creixent el número de votants dels populars. I és una base que anem a tindre en un futur. I més prompte que tard, en Pego tindrem un alcalde popular que liderarà tota la gestió municipal, portarà subvencions, ja diem que n'hi ha que anar a defensar els interessos del poble. L'alcalde és el primer pegolí, el primer ciutadà que té que anar a defensar-ho fora. I no ho va saber fer Enrique Moya. Ara hem rebut una subvenció pel CEA, pel pensionista. Entonces, què fem? Per què s'ha rebut aquesta subvenció? No sé, ara l'alcalde ha anat a fer-se dos fotos a conselleria. Quan el botànic va ser el que va deixar el CEA abandonat, el de Pego i molts més. Per tant, acaba. Esperem un canvi de govern en Espanya i més prompte possible, també, així, en Pego.
1: Gràcies, Ferran. Víctor.
2: Nosaltres, des de Compromís, volem plantejar una alternativa en aquestes eleccions, una alternativa al nostre país, al País Valencià, que aporte l'energia valenciana al Congrés. Falta això, més visió política, més visió del nostre poble, no volem ser ni més ni menys, els valencians, però necessitem un finançament com a la resta d'Espanya. Les nostres pacients de la salut pública, les seves malalties costen el mateix de curar que les altres. Els nostres xiquets necessiten la mateixa atenció per a seguir la seva educació i per a que l'educació siga un ascensor social i les puguen una persona canviar de classe social gràcies a l'educació, però necessitem infraestructures per a les nostres empreses, necessitem que se reconeguen bàsicament els 5 milions de persones que som. I això, durant molts anys, en governs del Partit Popular i del Partit Socialista, no s'ha fet. No s'ha reformat este finançament autonòmic al que tenim drets. Des de Pego també plantegem una alternativa al nostre municipi i diguem el mateix que hem dit allà. Es nota quan el Partit Socialista necessita l'esquerra. Passen coses bones a aquest país i també poden passar a aquest poble. Quan no necessita l'esquerra, es pareix molt al Partit Popular. Així el Partit Popular ha criticat molt el govern actual del municipi, però aquest govern és ell qui li dona suport. És ell qui dona suport i tot el mal que està passant a aquest poble, ell és igual de responsable. És que això és així. Nosaltres plantegem una alternativa. Ja hem parlat de vivenda. Som l'únic partit que ha portat propostes de vivenda de veritat, i amb voluntat de pacte entre tots. Hi havia aquesta voluntat que s'han acordat propostes que després no s'han tirat endavant. Per aquesta animadversió que estigui a Compromís, que no l'acaba d'entendre. Però bé, torno a dir, fa falta una força valencianista i d'esquerres forta que enviem al Congrés des del País Valencià per això, per a tindre un govern determinat a seguir avançant en drets.
1: Moltes gràcies i amb això anem a posar punt i final a este a debat d'avui, el primer de la temporada, que escoltant-vos no ho he arribat a preguntar, però entenc que a partir d'ara en els plenaris anem a notar encara més, ja ho notàvem, però anem a notar encara més que s'apropen les eleccions.
2: Només queda un plenari, el de novembre.
3: Sí.
1: Novembre.
2: Ordinari.
3: Ja s'ha acabat, no?
1: No, encara estem en antena. Mentre estiga la llum roja estem en antena.
3: Vale. Com no vim molt, però que només queda el plenari de novembre, clara. Bueno, no, tindré
2: com
3: que
2: no portem alguna proposta.
3: Tindré que fer-ne un extraordinari per tal de... Per això, així és només per la gent que té que anar a les taules.
1: Bé, ja veiem que està la cosa, però que sí, que segurament el de novembre serà intens.
3: No, l'últim no va ser, de punt de vista, no devia ser. La gent del poble
0: clau local.
3: Es vota...
0: Clau local.
1: Però clau local ja va notant-se també, ja fa mesos que sí. Nota.
0: Sí. El primer que parla és Víctor, de Compromís, i arrea coses fora del punt. Entonces, clar, jo, Partit Majoritari de l'oposició, tinc que rebatre. Entonces, jo trobo, si Víctor no trau coses, temes que no corresponen al punt,
3: mireu,
0: jo tampoc ho faig.
3: Mireu, les persones que estan escoltant-nos, que escolten un plenari,
1: Clar.
3: I entonces, que l'escolten i veuran si el que diu Ferran és veritat.
2: Exacte, jo us animo que escolteu el plenari.
3: No fa falta creure-m'ho ara, que escolten un plenari i a veure que venguen les intervencions de Víctor, que podem estar d'acord en moltes coses i en moltes coses de d'acord, sobretot en una particularment, estem desacord completament, l'altre estem completament d'acord, i jo a nivell particular estic dient liu, i que ve sent que les intervencions de Ferran, i entonces veurà qui és el que divaga o el que no divaga. No necessita Víctor, no passa res.
2: I les d'Enrique.
3: Bueno, les d'Enrique no l'ho tinc que dir. Enrique no.
1: La qüestió és que el 5 de novembre n'hi ha plenari ordinari, sí. Que si la gent vol, a les 7 de la vesprada espera que siga.
0: Crec que a novembre,
3: serà a les 7. Tu crec que ha sigut a les 8, sí, a les 7.
1: Pues a les 7, la gent que vulgui tindrà al YouTube el directe, i si no també des d'esta sintonia de la 107.8 de l'FM podrà escoltar-los i fer-se una idea de com són els plenaris a Pego. Moltes gràcies als tres per haver estat ací i fins a la propera.
0: Bona nit.
3: A vosaltres bona nit i per haver-nos convidat. Gràcies a vosaltres. Vale?
2: Bona nit.

0: fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, cant a l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres de 17 a 21 hores.

0: quarta jornada, l'empresa com a agent del canvi. Dijous 15 d'octubre, la Casa de Cultura de Pego acull a partir de les 7 de la vesprada una nova jornada sobre responsabilitat social corporativa i sostenibilitat en empreses, pymes i comerços. Una trobada pensada per compartir experiències, generar noves idees i posar en valor el paper de les empreses i els comerços com a agents del canvi. Durant la jornada es donaran a conèixer exemples d'empreses locals i comarcals. A més, la cita servirà d'aparador per a presentar la nova campanya audiovisual del Comerç de Pego. Organitza Regidoria de Comerç i Cream a Pego.
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí
2: o sí?
4: Gobierno de España.
5: Tretzena Festa Estallés a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del Món. Organitza Alzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: festa del barri del convent en honor a Sant Francesc d'Assís. Els actes començaran el divendres 16 d'octubre amb sopar de cabasset a la plaça del Mercat a les 9 i mitja de la nit. Hi haurà servei de barra, cafè i dolços. Per al dissabte 17 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora pel barri del convent a les 10 i mitja. I fins arribarà a la 1 del migdia, fireta de jocs a la plaça del convent i tòmbola. I a les 6 de la vesprada, contacontes tradicional, Memòria Viva, amb Cesario Martín de la Vega i Pedro Ramón Fernández, al pati del Col·legi Sant Antoni. Per finalitzar la jornada del dissabte a les 10 i mitja de la nit, passa carrer de Farolets amb dolçaina i tabal. Arredonim la festa del diumenge 18 d'octubre a les 9 del matí, desperta sonora. A les 11 del matí, passeig de mascotes pels carrers del barri. A les 2 del migdia, paellament, on la seva activitat es desenvoluparà a la plaça del convent, on cada participant es fa i es menja la seva en un ambient festiu i familiar. A les 6 de la vesprada, quinari i a continuació Santa Missa Solemne Jubilar. En acabar, processó en honor a Sant Francesc i benedicció d'animals. Organitza Festers de Sant Francesc. Col·labora Ajuntament de Pego. Vine i unix-te a la festa. Entre tots, enriquirem encara més aquests dies de celebració.
1: Sensat.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: Hola, amics i amigues, benvinguts tots i totes, una vegada més, una temporada més, a la Cova dels Grills. Quina meravella és tornar altra vegada, que és com quan tornàvem a escola i obríem els llibres que feien aquella oloreta de nou. I, a que sí?
1: Sí, jo a escola no anava tan entusiasmada com vinc així, eh? No mos enganyem.
0: Bueno, el primer dia
1: no
0: sí.
1: No enganyem.
0: El primer dia sí.
1: No, no, no cregues.
2: I que el jo de religió feia una oloreta molt rara.
0: Sempre. Feia olor de santitat. Bueno, i s'han parlat, es presentem. Ella és Mari Carmen Castro.
1: Hola, bona vesprada.
0: El senyor Andreu Estela.
2: Eixe trobo que sóc jo.
0: I me'n falten dos grills que han passat a millor vida. No s'han mort. Llegis-me tu si no tenen millor vida ells que nosaltres. Ui, per lo menos.
1: Jo trobo que si estiguessin així estarien millor. Així la frescoreta... Sí. Que... No ho sé.
0: Però bueno, estem donant-los enveja. Segurament sí. Tindran enveja. I com així. No, a l'altra banda de la cova, la mantis religiosa... Vicent Morera.
1: Bravo.
0: Un aplaudiment. Bé, i una que vos parla, Carmen Pérez. I anem a començar ja, perquè tenim molt poc temps per a moltes coses que volem fer i no poden ser totes. I avui tenim, per començar, per anar fent boca, un guió de teatre que tracta justament d'això, d'una presentadora que està en la ràdio i rep trucades dels oients. Però quins oients? No tenen la sort de tindre els nostres oients. Estos oients són una mica especialets. I el títol és... Gimnàs a les ones.
1: Bona nit! Soc Sara Benítez i això és Gimnàs a les ones. Aquesta nit et guiaré pas a pas perquè facis l'exercici sense moure't de casa. Perquè no cal anar a un gimnàs, només necessites ganes. Gimnàs a les ones. T'acompanyaré per activar el teu cos, per relaxar la teua ment, per recordar-te que tu pots amb tot. Gimnàs a les ones. Junts farem estiraments, respiracions, alçaments de peses. Et guiaré i sobretot treballarem el múscul més important, la força de voluntat. Gimnàs a les ones. Perquè si fas exercici, et miraràs a l'espill i veuràs allí algú que s'està esforçant. Aprendràs que suar no és patir, és renàixer. Tindràs més força, més calma, menys drama. I sobretot, descobriràs que cuidar-te també pot ser una manera d'estimar-te. Fernando, des de Cartagena. Molt bona nit.
3: Bona nit.
1: Preparat per a l'exercici?
3: Preparadíssim.
1: Doncs començarem amb les flexions. Au, les flexions.
3: Quantes flexions faig?
1: Començarem amb 10.
3: Amb 10? Va.
1: Una.
3: Au. Una.
1: Dos.
3: Dos.
1: Tres.
3: Tres.
1: Quatre.
3: Cinc.
1: Sis. Set.
3: Vuit. Nou. I deu.
1: Deu. Ara, una altra vegada. Au, una altra vegada. Deu més.
3: Una altra volta.
1: Una altra volta, sí. Deu més. Au.
3: Una.
1: Dos,
3: tres,
1: quatre,
3: cinc,
1: sis,
3: set,
1: vuit,
3: nou
1: i deu. sents?
3: Un home nou.
1: Home nou? Veritat?
3: Sí.
1: Havent fet sacrifici, el sacrifici té la seva recompensa, eh?
3: Sí, senyor.
1: El sacrifici té la seva recompensa.
3: Té la seva recompensa. Vols que t'enviï una foto?
1: Com dius?
3: Que si vols que t'enviï una foto.
1: Una foto de què?
3: De com estic ara.
1: De com estàs ara?
3: Sí, estic en calçotets, una miqueta suat. Crec que hi ha alguna cosa atractiva en això.
1: No cal. La fotografia, gràcies, gràcies, Fernando.
3: Però que no em costa gens, eh? Una foto de res. No em costa gens enviar-te-la.
1: Que no, de veritat. Fernando, gràcies.
3: Almenys en descric.
1: Que no.
3: Ja, crec que la foto, almenys en descric, com estic.
1: Fernando, gràcies per la teua trucada. Molt bona nit.
3: Doncs res, tu t'ho perds. Bona nit.
1: Hermínia, des de Castelló, molt bona nit.
4: Bona nit, Sara.
1: Preparada per a l'exercici?
4: Preparadíssima per fer exercici.
1: Sí, senyoreta. Bé, com estàs tu de forma?
4: Jo estic fofa.
1: Estàs fofa?
4: Molt fofa.
1: Però molt fofa?
4: Molt fofa, sí.
1: De 1 al 10, com estàs de fofa?
4: És que a mi mai se m'han donat bé les escales de 1 al 10. Jo em mou més per concepte que per números.
1: Concepte?
4: Sí, concepte. Mira, per concepte és més senzill.
1: A veure.
4: Està poc fofa, fofeta, molt fofa o moltíssim fofa.
1: I en aquesta escala, tu en quin estàs?
4: Jo estic moltíssim, molt fofa, molt fofa.
1: Moltíssim fofa?
4: Sí, moltíssim.
1: Val, pues, doncs farem exercici d'alçament de pesos.
4: Val, d'acord.
1: Tens per ahir alguna cosa que pesi molt per alçar-la?
4: Una cosa que pesi molt?
1: Sí, alguna cosa que tingues per ahir que pesi?
4: El meu marit.
1: Ai, el teu marit?
4: És que és el que pesa més a si casa. El meu marit deu pesar entre 160 i 180 quilos.
1: Ai, bé. No, però alguna cosa que pesi un poquet menys per a començar?
4: La tele, per exemple.
1: El televisor? Perfecte. El televisor?
4: Sí.
1: Au, agafa el televisor.
4: El tinc agafat.
1: Agafat, segur?
4: Sí.
1: Pues doncs au, amunt, amunt, avall, avall, amunt, amunt, avall.
4: Amunt, amunt, avall.
1: Amunt, amunt, avall, amunt, avall. Com estàs? Com ho portes?
4: Estic molt cansada, no puc més.
1: Cansar, eh?
4: Clar.
1: Però d'aquesta manera faràs músculs i se te n'anirà la cosa fofa.
4: Faré musculatura, no?
1: Clar, ara musculatura i ja no estaràs fofa.
4: Ja no estaré fofa.
1: Clar que no.
4: Doncs mira que el dic, no sé jo, què en dirà el meu marit.
1: Com?
4: És que al meu marit Batista li agrada que estiga jo fofa.
1: Que li agrada que estigues fofa?
4: Sí, li agrada que estiga blaneta.
1: Ja.
4: Li agrada així, amb els pits caiguts.
1: Ai, ja, però tu...
4: A mi em fa por que si recupera l'elasticitat, doncs ja no li agrada a ell.
1: Ai, ja, però tu has de fer-ho perquè t'agrades tu, a tu mateixa, i no al teu marit.
4: Ja, tia, però és que a mi també m'agrada estar fofeta.
1: Ai, també t'agrada estar fofa?
4: Sí, mira, jo em miro a l'espill, fofa, blaneta, sí, m'agrada.
1: De veritat?
4: Sí, amb els pits que m'arriben al sengonal, sí. Jo em veig guapa.
1: Ai, bé, però almenys fes-ho per salut.
4: Per salut, per salut.
1: Clar, dona, per salut.
4: És que al meu marit també li agrada que jo estiga malalta.
1: Com que li agrada que estigues malalta?
4: Sí, perquè així ell em cuida i es sent útil.
1: Ai, però, dona...
4: Mira, sí, em cuida. I si de sobte estic sana, no em podrà cuidar.
1: Però, dona, fes-ho per tu. No penses només en el teu marit.
4: És que a mi també m'agrada estar malalta.
1: Però per què t'agrada estar malalta?
4: Perquè aixina dona llàstima.
1: T'agrada donar llàstima?
4: Moltíssim.
1: Moltíssim?
4: Sí, mira, jo visc moltes vegades al carrer i es comença a trontollar.
1: Aleshores, per què has telefonat a la ràdio? Per què crides a un programa de posar-se en forma?
4: És que jo telefonava perquè, com vostè, no volia la fotografia del senyor que ha telefonat abans.
1: Sí?
4: Pues per a dir que jo sí que vull veure la fotografia de Fernando fent flexions suat. M'agradaria veure'l.
1: Però, senyora...
4: Si em poguera enviar la fotografia a casa, jo telefonava per això.
1: O siga, vostè telefonava perquè volia la fotografia de Fernando.
4: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Bé, doncs, si el senyor Fernando està escoltant, que telefonen a la ràdio i li facilitarem la seva adreça i li envien la seva foto. D'acord, senyora?
4: Molt bé, i jo li envio la foto meua dels pits caiguts. A veure si així fem un win-win.
1: Un win-win?
4: Un win-win.
1: Bé, senyora, gràcies per la seva trucada. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Si vols que Sara Benítez t'ajudi a posar-te en forma, marca els nostres telèfons. Sara et guiarà pas a pas perquè facis exercici, perquè el canvi més important comença per un mateix. Fermín, des de València, molt bona nit.
5: Bona nit, Sara.
1: Què t'agradaria que desenvoluparem? Abdominals, musculatura...
5: Musculatura?
1: Al musculatura, perfecte, bona decisió.
5: Només un costat, eh?
1: Només un costat? I què vols dir amb només un costat? No entenc.
5: M'agradaria tindre múscul.
1: Sí?
5: Però només a un costat del cos, en l'altre no.
1: Ai, en un costat?
5: Sí, un costat fofet i l'altre musculat.
1: Però per què vols això?
5: Perquè m'agrada molt la simetria. A mi m'agrada molt allò asimètric.
1: Però no podem treballar un costat del cos i l'altre no, perquè aleshores patiria l'altre costat.
5: Que patisca l'altre costat. Ho assumisc.
1: Ho assumixes?
5: Ho assumisc. Que patisca milla part de mi.

0: és bell i allò asimètric no.
1: Ai, bé...
0: O passar ja en algun lloc?
1: Bé, si tu vols, fem exercici només amb una part del cos, d'acord?
0: Perfecte. Au, què he de fer?
1: Farem exercicis d'elevació de pelvis.
0: Elevació de pelvis?
1: Sí. Tomba cara amunt.
0: En tombe cara amunt.
1: Recolza els peus i eleva el maluc fins a formar una línia.
0: Va, ja està.
1: Ara activarem els glutis.
0: El gluti.
1: No, els glutis.
0: El gluti, només una part.
1: Ah, ai, sí, perdó, només una part.
0: Què faig?
1: Pues... Quan només una part, tomba't cara amunt, com estàs, flexiona un genoll.
0: Només un.
1: Un genoll i recolza el peu.
0: Val.
1: I ara eleves la pelvis, però només recolza la cama esquerra, la cama dreta, deixa-la flotant.
0: Flotant està.
1: I així estaràs treballant exclusivament el gluti dret.
0: Què és el que m'interessa a mi?
1: Exactament. Puja a poc.
0: Puja a poc.
1: I aguanta 3 segons a dalt. 1, 2 i 3. Ara baixa amb control.
0: Baixi.
1: Baixa en control.
0: Ja està.
1: Bé, val. Doncs això ho fas cada dia 10 voltes.
0: Cada dia?
1: Sí.
0: 10 voltes cada dia?
1: Sí, senyor.
0: En quant de temps em convertiré en un home totalment asimètric?
1: Pues jo crec que més o menys, doncs això... Si ho fas cada dia... Jo crec que en 4 o 5 anys.
0: 4 o 5 anys?
1: Sí.
0: I no hi ha una manera més ràpida de fer-me asimètric?
1: No, l'exercici requereix el seu temps. Això no és d'un dia per altre, Fermín.
0: Clar, per a fer musculatura costa temps, no?
1: Clar, l'exercici requereix el seu temps.
0: I... per què no ho fem al revés? Vull dir, com que el meu objectiu és ser asimètric...
1: Sí?
0: En comptes de muscular un costat, en comptes de muscular molt un costat, per què no convertim en fofet l'altre?
1: Preguntes si això seria més ràpid?
0: Sí, seria més ràpid.
1: No. És que no es pot convertir en fofet una part del cos.
0: Però per què no es pot?
1: Perquè un és fofet pel sedentarisme. I el que tu no pots fer és que una part estiga més sedentària que l'altra.
0: O siga, que sí o sí m'he d'esperar 4 anys per a ser asimètric.
1: Sí, t'has d'esperar 4 anys per a ser asimètric.
0: Que jo no puc esperar-me 4 anys o 5 anys per ser asimètric, collons!
1: Ai, bé, tranquil, tranquil. No passa res. Són 4 anys, que també passen ràpid,
0: Però qui em diu que d'ací a 4 anys continuï viu?
1: Clar que continuaràs viu, home, clar que sí, au!
0: Bé, doncs res. Em posa a fer-ho cada dia, a veure si complisc el meu somni de ser asimètric.
1: Es complirà, segur. Ànim, amic!
0: Moltes gràcies. Gràcies per tindre este tipus de programes.
1: Res, un plaer.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu, home. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Qui ha dit que la ràdio no pot ajudar-te a fer exercici? Marca

0: nostres telèfons i Sara et guiarà pas a pas per a fer l'exercici que més el convé. Si cada dia entrenes, t'acostes un poc més a qui vols ser. El cos aconsegueix allò que la ment creu impossible. Si no tens temps per a cuidar-te, hauràs de tindre temps almenys per a cansar-te, perquè l'esforç d'avui és la comoditat de demà. Soc Sara Benítez i això és Gimnàs a les Ones. We're gonna celebrate. One more time. Pepa, des de Barcelona, molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, bona nit. ¿Estás preparada para hacer el ejercicio?
1: Yo no. Yo el conté. Es que yo he creado un sistema, ¿sabes?
0: ¿Un sistema?
1: Sí, para estar en forma sin necesidad de hacer cap tipo de ejercicio. Y dic, chica Pepa, telefona a la radio y comenta este descubrimiento.
0: Però sense fer exercici és impossible estar en forma.
1: Ah, no, això ho dius tu. Es pot estar perfectament en forma amb el meu sistema sense necessitat d'anar al gimnàs, fer abdominals, fer exercicis. Tinc el sistema perfecte.
0: Bé, conta'ns, quin és aquest sistema perfecte per estar en forma sense fer exercici?
1: Pues mira, xica, envoltar-te de gent en baixa forma.
0: Com?
1: Que tots els teus amics i tots els teus familiars estiguen en baixa forma.
0: Però això no fa que tu estigues en bona forma.
1: Clar que sí, dona, per contrast.
0: Pepa, això o bé no veig jo que és clar això, eh?
1: A veure, la gent que tenim al nostre voltant, cada un és com és, no? Pues mira, podem forçar que la gent del nostre voltant estiga en baixa forma només perquè, per contrast, nosaltres estiguem millor.
0: I com se suposa que s'aconsegueix això?
1: Això es pot aconseguir, clar que es pot aconseguir. Dona, cal donar-los de menjar molt grassos.
0: Però això no... Això són productes poc saludables, no?
1: Mira, jo a casa ho faig al meu marit, als meus fills, es donen productes poc saludables. I aleshores, encara que jo no estigui en forma, perquè no ho estic, en comparació amb ells, sóc una Venus.
0: Ai, bé, no em sembla a mi que això siga una manera ni sana ni bondadosa d'estar en forma.
1: Pues a mi el que vostè opine em dona exactament igual. M'escolta, me la bufa el que vostè diga. Me la bufa! Adeu!
0: Bona nit!
1: Adeu!
0: No puc més. Estimats oients, fins ací l'espai de gimnàs a les ones d'avui. Recordeu que la millor manera de sentir-nos bé és l'exercici. Ens veiem demà ací, en el vostre gimnàs a les ones. Sigau feliços si podeu.

0: tornem així, és l'hora de la tertúlia i de què anem a parlar avui? De l'exercici. De l'exercici físic.
1: Em negue. Jo també em negue. Bueno, anem.
0: Sou molt negats.
1: Bueno, anem, Andreu. Jo en l'exercici...
0: No vos ha dit que vos poseu així a fer flexions.
1: Ah, vale, vale, això, vale.
0: He dit que clarissa. Podíem parlar de l'exercici.
1: Gràcies per aclarir.
2: Ah, sí, la dels altres.
1: Gràcies.
2: Aquest moment és cansat.
0: Bueno, primer que tot, dir-vos... No noteu així un buit?
1: Un buit.
0: Com...
1: Dos personetes.
0: Falten així els dos gris, els dos que... No, a tu no. Què?
2: Jo no sé de qui parleu.
0: Tu no...
1: Ah, jo? A veure de qui parlem? A veure qui falta, sí. Ah, ja, dos grills, és veritat.
0: El grill, grill i la grilla Gil.
1: El Gil i Estrada.
0: Gil i Estrada. Però bueno, doncs això, no? Que la gent... sembla que s'ha posat fa uns anys molt de moda anar al gimnàs i anar a tonificar-se i anar a tal, però, clar... És necessari, vull dir, per a la salut? És precís anar a un gimnàs?
2: O jo podem... no ho sé, així és el que passa. Antes Pego estava ple de sabateries.
0: Sí.
2: Ple de sabateries. Sí. Girares un cantó i hi ha una sabateria.
1: On va?
2: Ara gires un cantó i fitness, aeròbic, no sé què...
1: Pilates...
2: 12.532 gimnasos n'hi ha Pego ja.
0: Home, no serà tant...
1: Ara bueno, supera els bars,
2: 12
1: menys.
0: Supera
1: els bars, Jo crec que gimnàs un dia Pego superen els bars, I superar els bars ja és una cosa que no ha que parlar.
2: Quan fem el levantamiento de vidrio a barra fija era molt millor,
0: Era més divertit.
2: Clar que si estimulaves el múscul del braç, que total és el que fa falta.
1: Jo
2: perquè con les cames no són persona, I l'esquena, no, que la veus. Cuidant un poc la cara, és una cremeta. I quatre cervesotes per alegrar-te el dia i fer bona sonrisa. Perquè vas al gimnàsio tot el dia i després ixes i fas cara d'asco. T'ixen arrues per tots els costats.
1: Andreu, en quatre...
2: Sempre estàs al fisio. Ah, és que tinc una tendinitis, és que tinc una escoliosis, és que m'ha fet la cadera no sé què.
1: I és veritat. Però en quatre cervesotes te ho notes en la panxeta,
2: Sí. Jo no dic quatre, en dos o tres prou.
1: No li has dit quatre, em pensava que no li has dit quatre.
0: Ha dit quatre.
2: Ai, ja estem.
0: Aleshores,
2: que si l'abuela fuma.
0: Aleshores, Andreu, jo que vull anar a tonificar-me, vale, no em recomanes que vagi a un gimnàs?
2: No, fas una tònica i estàs tonificat.
1: Crida a la ràdio i el tonificaran gratuïtament.
0: No, però en sèrio, la meva història en el gimnàs és molt trista. Vull dir, jo sóc de les que m'ha apuntat tres voltes al gimnàs.
2: I no n'hi ha ninguna.
0: Ara el primer dia veuré qui estava per allí, com era l'ambient, què sé... Però, clar, jo ve allí i aquelles ties i aquells tios ahí, un,
1: ben dos, musculats.
0: Tres, quatre, dic, buh, això no és per mi.
2: No
0: és per mi.
2: Va de retro, Satanàs.
0: És que no era per mi, jo vaig veure allà. No, home, és com clavar-te, no sé, a un club de lectura i que tots llitguen de meravella i reciten a Becker, ja no sé qui, i tu poses ahí, mi mamà me mima. Pues jo compare, dic, no van a burlar-se de mi un bon rato, no va.
1: Carmen, pues jo... de tu haver anat i haver dit xico, agarra'm a mi i fes-me peces en mi, o sigui, en vez d'agarrar les peces que t'havien agarrat a tu i amunt i avall, i així no t'ho hauries passat pipa.
0: Bueno, jo sé que diuen que el gimnàs es va per a lligar.
2: Possiblement.
1: Lo que
2: perquè
1: no pot ser.
2: Que van les foques al gimnàs.
1: Lo que no pot ser. Lo que no pot ser. Lo que no pot ser és que vagis a un gimnàs ensenyant mitja galta de les anques, perquè a veure què tens que ensenyar les anques per fer musculació, no, veritat?
2: Però
1: pues algo
2: no.
1: De raó n'hi haurà, que van
2: no,
1: a lligar.
2: Que no. Antes a Grècia feien en conill.
1: Què?
2: I n'hi havia en conill. En Grècia a la gimnàsia es feien conill.
0: Però...
2: Suntaven, i a més suntaven tot d'oli.
0: Claro, però...
2: Perquè es veguera de llunt i es veguera ben vist i en una espàtula raspaven així. I tenien, però igual que a les obres, que està tot ple de huelos tots mirant-te i com caben, però allí igual. tots els xiquillos allí, les xicones corres pa casi pa callar en pilotes, i aquells allí mirant, ai, mira que bien hace el ejercicio.
0: Però estàs parlant de l'antiga Grècia.
1: De l'antiga Grècia.
2: Ai, clar, no s'ha de
0: la no ho sé, no? No ho sé.
2: Ara no els deixen, els ortodoxos no es fan en conill.
0: No, no, però no. És veritat que en l'antiga Grècia cuidaven molt.
2: Vaja, que sí, no tenien tanta mania com ara.
0: Però les estàtues, si els fixes bé, tenen... A veure,
1: mitja part, ten... no? Quasi totes les estàtues.
2: Si fèrem un gimnàs així, estilo griego, tots sí. En pilota picada, segur que tenia èxit.
0: Pues no,
1: que
0: no és mala idea en posar un cartell que posa prohibit a menors de 18 anys. Està.
1: Ja està.
2: Això, mira, per què? Menors de 18 anys no.
0: Home, n'hi ha unes lleis, vull dir...
1: Però no. Els de menors de 18 anys també tenen que aprendre, no?
0: Però això ho fan. Això ja, això ja saben més.
2: Si n'hi ha menors de 18 anys que ja tenen dos ambesonais.
0: Però, senyor Andreu, vostè ha anat alguna volta a un gimnàs?
2: Sí, a voreu.
0: A voreu?
2: Sí, sí.
0: A vore què?
2: A voreu, per la mascarilla, per si a cas, m'entrava sí. Algun virus o alguna cosa... I mires allí i dius, ui, aquest aparato és per als braços.
0: Sí.
2: Pues no tinc braços i no he gastat mai ningun aparato. No és que siguin uns braços així espectacular. Bueno, la Venus de Milos no té braços.
0: No.
2: Anava al gimnàs.
0: No feia braços.
1: I no vaig veure el que n'hi havia per les cames?
2: Eh?
1: No vaig veure el que n'hi havia, l'aparato que n'hi havia de les cames?
2: No, jo no mirava per avall. Jo anava cames. Allí innocente com una paloma.
0: Clar que sí. Miraves la galteta.
1: La galteta de les cuixetes que van ensenyar les xicones avui en dia. A veure, no, si farà falta ensenyar les galtes.
0: Com el nas.
2: El nas, no n'hi ha que mirar el nas.
1: Pa cavall no.
2: Perquè si mires per avall, igual es malinterpreta...
1: Ja, i encara
2: després
1: denuncien.
2: I després n'hi ha susuïts, I després n'hi ha violència de gènere, sense gènere...
0: Però a mi...
2: De costat i al viés.
1: Escolta, jo conec gent que no va al gimnàs i té músculs molt musculats.
0: Sí, però mira, l'altre dia, sí, és veritat... Però l'altre dia dient que estos eren, com es dient? Està bé, tu que entens més d'això, del paleolític, i dels primitius, que estaven els homo sapiens, els neandertals. Vale, estos dient, això és un estudi científic.
2: Que, sí, fan estudis de
0: la classe. No, en sèrio. Que dient que van estar observant que n'hi havia, sobretot els masculins, no? Els humans masculins, que estaven molt, no fent gimnàsia, no fent res, i sin embargo tenien una musculació. També és veritat que tenen el crani un poc raro, I entonces...
2: Van fer un estudi als Estats Units.
0: Crec que no ha acabat. I entonces van dir que havien tret un gen que tenien més cromosomes i més tal neardentals.
2: Oi, que eren més alts i més guapos.
0: Eren, sí, no,
2: la
0: constitució era xina, però, clar, tu es veus i fas, tu no veus un... Pareix un neandertal, a lo millor ho és.
2: Mira, saps què el dic? Que els neandertals molt bé menjar els homo sapiens.
0: No,
2: perquè s'han trobat ossos en marques de dents.
0: Hòstia.
2: Els neandertals molt bé empapar nosaltres.
0: Bueno.
2: Per què? Perquè nosaltres tenim una... essència de societat, mentre que aquells eren un poc individualistes. Entonces anaves pillant-los, igual que allí el que pillaven s'ho menjaven.
1: Tenien una matèria prima boníssima, vamos.
2: I quan l'abuela estava així un poc furgeta, no esperaven que es morira. La tiraven dins del perol en dos quenipinyetes i un trosset d'api i un cuitet.
0: Imagines l'abuela.
2: A més, que la fam és molt ruïn.
0: Ostres, que bèstia, no?
2: Pues el que contava de les vaques. Estats Units, que fan molts d'estudis graciosos, van fer un estudi de per què les vaques, quant es gitaven les vaques i en quin costat es gitaven. I entonces van estar durant 14 o 15 anys, dos o tres universitats, prenent notes de les vaques, a quina hora es gitaven, de quin costat es gitaven i quin altre. I es van gastar pues, com 20 milions de dòlars una cosa així en l'estudi. Saps quina és la conclusió?
1: Quina?
2: Que les vaques es giten quan es dona la gana.
1: Escolta,
2: que no n'hi ha ningú patró ni ninguna cosa.
1: En aquest estudi eren vaques normals o eren lo de les vaques locas?
2: No, vaques. Es van donar el premi Antinobel.
0: Antinobel.
2: Sí, donen un premi Antinobel, que si voleu mireu donen un premi Antinobel a estudis que conclueixen per estupideces com aquestes, que les vaques giten quan es dona la gana, eh? O coses per a l'estiu, perquè n'hi ha però gent que estudia cada cosa.
0: Però van tardar 15 anys en descobrir que les vaques es giten.
2: No, és que els estudis n'hi ha que fer-los ben fets.
0: Home,
2: no,
0: home.
2: La primera vaca que es gita no conclueixes tu que no. Totes les vaques es giten a l'esquerra. No, hi ha vaques de dretes, d'esquerres, de centros.
1: Escolta, és que les conclusions són difícils d'arribar, eh? Perquè jo arribo a una conclusió, el que vos ha dit és que n'hi ha gent que té la musculació en una part del cos que sense anar a fer exercici i ha tardat un molt de temps en arribar a la conclusió que n'hi ha gent que té un múscul super musculat, vamos. Ja, però... I sabeu quin múscul és?
0: El del cervell?
1: No.
0: Quin?
1: La llengua.
0: Oh, la llengua.
2: Sense os ni res.
1: Pues jo ha tardat molt d'anys en arribar a la conclusió. Bueno, no. Vaig concluir pronte, però no em donava compte.
2: Però, bueno, si n'hi ha xica que s'alça, es llava la cara en un grapat d'au i es mira, i és guapa. I n'hi ha que s'alça, es pinta, es pentina, es depila, es posa els rayos UVA, els rayos X, es posa tot el que n'hi hagi que posar i un palo pel cul, perquè major rectitud, es mira a l'espill i callo borriquero, cardo borriquero, sin solució.
0: No tenen arreglo.
2: Com no es posa una careta, pues no n'hi ha tu tia. És que també voleu-lo, que no pot ser, eh? I a més, com que dia que el que li toca, li toca.
1: El que li toca rega.
2: El que li toca, allà va ell.
0: Ai, per favor, no, però va en sèrio, perquè abans no n'hi havia gimnàs, però la gent feia exercici igual. Agarraven a
1: llagona. Cara, al camp, la llagona, la xal...
0: Agarraven a llagona, agarraven martell, jo què sé, anava a l'obra, anava a collir
1: torons... A la nostra joventut feia falta fer exercici, no existien
0: els... No, nosaltres teníem el gimnàs del carrer.
1: Exacte, votàvem a la comba, votàvem al xurro, va, fèiem l'exercici complet.
0: Barranquisme, literalment.
2: Mos acaçàvem, mos arcaem a pedra. Fèiem lucha libre,
0: sí.
2: De tot.
1: Saltàvem a la goma.
2: Mossos, per augmentar la resistència de la pell.
0: Però va, en sèrio, i ningú, no mos van matar ningú, ni vam acabar a l'hospital.
2: Algun.
0: No, algú a Pedraes, no? Tu coneixes algú que el va matar a Pedraes, per exemple?
2: A mi hi ha gent que s'ha mort de coses molt idiotes.
0: Bueno, de coses idiotes sí, però d'una baralla de xiquets...
2: Com anar a penjar l'àrbol de Navidad al balcó i caure del tercer piso...
0: Ah, però no estem... No
2: estem parlant de Navidad d'alt i tu baix.
0: Però Andreu, no estem parlant d'això. Estem parlant de que a veure, de que jugàvem, mos pegàvem. Val que sí, val que jo per exemple sempre portava genolls marcats, a mi només se van curar hasta que no vaig tindre 14-15 anys, no se me curaven perquè darrere d'un altre, vull dir, mal, però i pedralles i no sé què. Me se va passar quan ja vas deixar de jugar.
2: Pues sí, antes els pares compraven la micromina a litros.
1: Jo t'he de dir que no vaig matar a un perquè mon pare passava en eixe moment per la furgona i em va agarrar despèls el cabell perquè n'hi havia una escola que no feia només que punxar-me. Jo era molt bona xiqueta, de veritat, de xicoteta.
0: No.
1: Però ja en tenia tantes tasnassos que el vaig agarrar del moño, el vaig caer, pam, li vaig pegar contra la mala sort que va tindre, pobre, que estava a ser ahir.
0: És de la nostra edat?
1: No, sí, de la nostra edat, clar, venia a mi a escola. Però ara estic parlant que jo anava a escola a Oliva.
0: Vale.
1: I tocava molt el testet, vaig agarrar, li vas pegar en el cap així, va pegar en el canto i es va partir el morro.
2: Chato des d'entonces.
0: No, sí, jo...
1: Mon pare en cap va pegar una galtà, perquè li vaig pegar al xicón, però primer pregunta'm què és el que ha passat i després, pues no res.
0: No. Ai, tu també l'has pegat a algú, Andreu?
1: Jo era molt bona xiqueta, eh? No, no pegava.
2: Jo sí, jo em barallava tots els dies en el meu veí, tots els dies, de 12 del matí a 1. A la 1 m'anem a dinar.
0: Iau.
2: Iau, i un dinar, hasta el dia siguient. Tots els dies. I quan vaig fer 9 anys, agarro un dia i dic, ja està bé, ja mos hem barallat prou, ja tenim el cupo ple. A partir d'ací, s'ha acabat de barallar.
1: Estudiar.
2: I va dir, ei, i això, i què farem? Dic, doncs pues no res, llegir i escriure. Va pegar una volta per ell. I res, és proposar-se-ho.
0: Ai, ai, ai.
2: Ja no vas barallar més amb ningú.
0: No, jo vaig tardar molts anys més en...
2: Però el pobre xic tenia el cap ple de pedraes, perquè jo tirava molt bé les pedres.
0: I tu no?
2: I a distància amb el cardavo.
1: Jo no tenia punteria. No,
2: ah, jo tampoc, jo tirava res, però tirava una pedra ben gorda, però tenia, segur que li pegava.
1: Tenia bon grapat, no tiraves bon grapat.
0: Tu has anat alguna volta a un gimnàs, tornant al gimnàs?
1: Jo, gimnàs, no. Pilates, sí, ioga també... Però gimnàs en si, no.
0: O sigui, aneu a cintent ni a mirar com ell,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a mirar. Escolta, jo baix el tinc baix de casa, entonces passe per allí. Per sí, això vos ha dit que les dec entrar en les anques descobertes.
0: Però això és modern, Castro.
2: Una fixació en les anques.
1: Home, per què tenim que anar en un culot al gimnàs?
2: Perquè no s'ho poden deixar a casa. Que fan en el cul a casa.
1: Un culot. És un pantaló curtet, bueno, que es veuen les anques.
0: Bueno, i veu? Què? No passa res.
1: Vaig a passejar a la gosseta i es ve que entrar,
0: sí,
1: a ells i ben senyidets i sense, bueno, camisola, com aquí que diu.
0: Sí.
1: Farà falta això en plen hivern? No fa falta.
0: Pues no ho sé, allí té que fer molta calor, també t'he dit, eh?
2: Anima,
1: no, que
2: paisatge.
1: Tenen aire condicionat. No. No vingues en històries, tenen aire condicionat.
0: Tu vols que demanem i es comencem a pedrar en tots els que porten el pantaló massa curt?
1: No, que m'agarren a mi, que em pugen amunt avall, amunt avall, amunt avall, i veuràs tu que prompte es poden musculosos.
0: Però qui porta el cul a l'aire, ells, elles, els dos?
1: Elles... Ells no, ells van en una camisola de tirants i marcar musculació.
0: Però, Castro,
1: a
0: veure que...
1: I ells van en els sanques a l'aire.
0: Però, Castro, que no passa res, que poden anar...
1: Com que no passa res? Les hueles s'espanten. Es poden però... les mans al cap.
0: Però vols dir tu que les hueles van al gimnàs també, a veure...
1: No, però passen per allí i es veuen. Doncs
0: pues que no miren.
1: Jo sóc huela, ja, i jo m'espante. D'aixes coses ja m'espante.
0: Ai, senyor.
1: Sóc jove, modern. Però m'espante.
0: Andreu...
2: S'espanta con laca.
0: Andreu està mirant, i no em digui el que penses.
2: No, a mi em pareix bé, que us espanta del que vol.
0: Claro.
2: Jo m'espante quan mire les factures. M'espante espantat. I no sols, a possible.
0: Ostres, Cadrín.
1: Cada un.
0: Total,
1: que
0: ningú dels tres són persones que anem a un gimnàs ni tenim una preocupació excessiva. Però...
2: El gimnàs va per dins.
0: Com? El que va per dins no és la professora.
2: Això va bé a tots.
0: El gimnàs va per dins.
2: El concentres i el relaxes,
0: sí,
2: i dius tots els músculs per avall, tots els músculs per amunt.
0: Sentat a un sofà.
2: Tots els músculs a la dreta, tots els músculs a l'esquerra.
1: I així no eres asimètric.
2: Ja.
0: No, anem a veure. És que n'hi ha algú, ell no sé si està dient en broma o no, però n'hi ha algú que va dir no, és que tu t'has de concentrar, i diuen que és com si anares a un gimnàs de veritat i t'has d'enviar ordres, que t'has de visualitzar que estàs corrents, no? Tu estàs allà al sofà fent-te, no sé, un té, espera, i que t'has de tancar els ulls i imaginar-te que estàs corrents, però quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres.
1: I que, suar,
0: la teua ment, diuen, jo no acabo de creure en això, que la teua ment s'ho creu i que... el múscul es comença a reaccionar.
2: Pues sí. Tanyites,
1: posa
2: les ulleres eixes de visió no sé què.
0: Sí.
1: De 3D.
2: I es troben enmig d'un desert. I en seguida els amollen a 20 negros de 2 metres d'alt en la porra a la mà. I es comencen a córrer, per una cinta baix. I bueno, no adelgacen ni res. És estupenda. És gimnàsia virtual.
0: Però, Però que va de veres, jo no m'ho crec, no sé. És veritat que la ment es creu tot el que li contem, però home...
2: És que és una descreguda.
0: Hasta el punt... No, a veure, Andreu, que la ment és veritat que...
1: A voltes la ment no mos fa cas.
0: No, la ment es creu tot el que li contem, és imbècil total la ment, no? Perquè tu li contes una cosa i...
2: Sort que tens ment, que n'hi ha un to que no entenen.
0: Perquè s'ho pren en sèrio, però hasta el punt de muscular-te, oye, no lo veo jo.
2: Ai?
0: No ho veig.
2: A veure, depèn. Però és que... només gasta dos o tres músculs.
0: Però espera, espera, que en cas pitjor això existís.
2: N'hi ha qui té unes manetes i uns dites més llargs que arriben a estallar i ho toquen tot i dius...
0: Però això especifica més.
2: No especifica més, que és pornografia i no es pot dir paraules.
0: Bueno, pues...
1: Anem a conviadar.
2: Ai, vol que especifiqui, especifiqui. No, home, és que... Especifiqui, poses sal i pimienta, ja està especificat.
0: Home, és que jo, es dic, no sé, és molt interpretatiu, podríem pensar qualsevol cosa.
2: Què penses? Exactament, la mente lliure. Això és el que vull que penses, qualsevol cosa.
1: La mente lliure, Carmen.
0: N'hi ha ments i ments.
2: I els... Així els oients cochinos pensen cochinades. I els oients que no són cochinos, pues pensen que les manetes s'ajunten...
1: Ai, ho deixem.
2: Es posen davant de... el pit.
1: Exacte.
2: I ara però no.
0: Esos no són cochinos, que són? Que són, és que no són cochinos. En fi, que mos queden 3 minuts. No, ja menys. Ja estem a punt d'anar-se en este primer programa de la segona temporada. Ens han faltat avui 2 gris, però reincorporen al proper programa, que de segur que estiguen tenen ganes d'estar així.
1: Segur,
2: com
1: segur.
2: Veu, Carmen porta la comptabilitat. Sí. Dos que me'n falten, dos que s'obren, dos anys que ven...
0: Correcte,
2: no,
0: molt bé, molt bé.
2: Perquè jo la veritat trobo que fa 3 o 4 anys que venim així.
0: Ale, va, contesta. Contesta. Acomiada't, ja. Vés-te'n ja.
2: M'acomiada't.
0: Adiós, adéu. Molt bé.
1: Adéu, els sius grills, bona nit.
0: Bueno, pues res, això és el que n'hi ha, que anem a fer. Tornem al proper programa i fins entonces sigau molt feliços.
2: Estic bé, estic molt bé, molt bé, estic molt bé.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

0: Quan tot calla, comença la conversa.
1: La recorde bonic, al final va ser una aventura per a mi. Jo vaig néixer a Ecuador, vaig vindre amb la meva família i, bueno, en primària vaig arribar, primer de primària, i és algo que l'esport sempre se m'ha donat bé, ha tingut talent a l'hora d'adquirir habilitats. En l'escola era un poquit més costosa, però l'esport sempre ha sigut una via d'escape per a mi i desemboirar en el meu dia a dia.
0: Històries, persones, records i emocions, converses pausades, de tu a tu.
1: Pues va suposar l'inici de lo que és l'emprendiment, que en aquell entonces era molt complicat saber-ho, i a dia d'avui hi ha molta informació, però va ser l'inici de poder crear algo que siguera meu, que a dia d'avui és Taido, també segueix en el mateix nom, i iniciar-me en crear un equip, en crear una metodologia adquirida fins a dia d'avui, i en iniciar-me en un projecte nou, em vaig donar compte que es podia vivir d'allò que t'agradava.
0: Entre nosaltres, cada dimarts, de 22 a 23 hores, a Ràdio Pego, 107.8 en FM.

radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Volum 107.8.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

13a Festa Estallers a Pego. Divendres 16 d'octubre, la plaça del Mercat, Batega Poesia. Des de les 8 de la vesprada, amb la lectura oberta i participativa de poemes. Si vols participar-hi, només has d'enviar un correu electrònic a jfemenia64@gmail.com indicant el teu nom i el títol del poema que vulguis recitar. Els poemes tindran acompanyament musical. A continuació, sopar literari de Cabasset, on cada un es porta allò que li vinga de gust per menjar i beure. Cal reservar cadira escrivint un missatge al telèfon 655-93-9600. A les 10 de la nit, actuació del grup de rock experimental Triulet i el poeta Víctor Bonet Arbolí. Junts presenten en primícia el seu espectacle Poema del món. Organitza Atzaila. Col·labora Ajuntament de Pego.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Quan tot calla, comença la conversa.
1: La recorde bonica, al final va ser una aventura per a mi. Jo vaig néixer a Ecuador, vaig vindre amb la meva família i, bueno, en primària vaig arribar, primer de primària, i és algo que l'esport sempre se m'ha donat bé, ha tingut talent a l'hora d'adquirir habilitats. En l'escola era un poquit més costosa, però l'esport sempre ha sigut una via d'escape per a mi i desenvolupar en el meu dia a dia.
0: Històries, persones, records i emocions, converses pausades, de tu a tu.
1: Pues va suposar l'inici de lo que és l'emprendiment, que en aquell entonces era molt complicat saber-ho, i a dia d'avui hi ha molta informació, però va ser l'inici de poder crear algo que siguera meu, que a dia d'avui és Taido, també segueix en el mateix nom, i iniciar-me en crear un equip, en crear una metodologia adquirida fins a dia d'avui, i en iniciar-me en un projecte nou, em vaig donar compte que es podia vivir d'allò que t'agradava.
0: Entre nosaltres, cada dimarts de 22 a 23 hores a Ràdio Pego 107.8 en FM.

0: Escoltes Radio Pego.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'er de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.